Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: 70s. 70s. Give me the 70s.
1: This is a time.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Bon dia, són les 10. L'Ajuntament ha adjudicat ja les barraques per la festa major d'aquest any. L'Ajuntament ha fet pública la llista definitiva de les entitats locals que gestionaran els espais de restauració i begudes durant la pròxima festa major. En total, el consistori ha adjudicat les llicències d'ocupació temporal repartides entre l'Alterfesta, els sopars a la fresca i el gran concert d'orquestra, assegurant així la presència del teixit associatiu en els punts clau de la celebració d'enguany. L'Alterfesta, que es farà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la plaça de Popi, comptarà amb un total de 6 barraques. Les entitats encarregades de dinamitzar aquests espais seran el Club de Futbol Sala Sant Lluís, la Colla de Diables Folls, el Club Muay Thai Ayutthaya, la Colla Gegantera, el Club Petit Palafolls i Diverteatre. D'altra banda, els sopars a la fresca, que es faran el 4, 5 i 6 de setembre a la plaça de les Valls d'Acs, també disposaran de 6 parades amb una oferta gastronòmica variada. L'associació Glob de Bosc farà postres i cava, mentre que l'AMPA d'Elies Palafoll gestionarà la barra de begudes. El servei de menjar estarà repartit entre 4 punts a càrrec de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Folls del Castell, la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga i el Club Deportivo Palafolls. Finalment, pel concert de festa major que tindrà lloc el 10 de setembre, al Fòrum Palatiolo s'instal·larà una única barraca de suport. Segons l'adjudicació, la gestió d'aquest espai anirà a càrrec del Club Petit Palafolls i la Colla Gegantera. Totes les adjudicacions han seguit un procés de valoració basat en criteris com el nombre de socis, l'activitat de l'entitat i la promoció del nom de Palafolls, resolent també els empats, mitjançant un sorteig públic que es va fer el passat mes de juny. De moment això és tot. Aquesta notícia la teniu disponible com sempre al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Jordi Pratsavalls.
1: Molt bon dia, què tal, com estem? Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Palafolls, ara mateix les 10 i 3 minuts, tot preparat per un nou de gorra al vostre costat, jugant avui, i si la tècnica ens acompanya, doncs de la manera habitual, en una nova pregunta, un nou programa, una nova resposta i un nou premi que ja trobaràs a través de les xarxes socials. Òbviament, passarem aquesta jornada especial, avui dia d'eclipse, compartint doncs el bo i millor de la música de Ràdio Palafolls, èxits dels 70 fins l'actualitat, que començarem a compartir des d'ara mateix i fins la una del migdia. I posarem previsió meteorològica al No t'ho perdis. I tot plegat on? Doncs com sempre, al nostre punt de trobada, també aquestes jornades de l'estiu, en aquest de gorra, a Ràdio Palafolls, que tot just comença ara. El meu nom ja el coneixes, Jordi Pratsavalls, una salutació a tothom. Comencem!
0: Jordi Pratsavalls.
2: A Ràdio Palafolls.
3: Ja comença a fer-se clar.

Ara que som a punt de començar la segona quinzena de l'estiu, de l'agost, de fet, i ara que això ja fa una miqueta de baixada, tot i que la calor apreta, ja podem calcular quina ha estat la cançó d'aquest estiu 2026. Una ferma candidata, sens dubte, és aquesta dels Catarres, Diumenge sense drama. Amb ells t'hem dit bon dia, amb ells ens recomanem que et quedis amb nosaltres, perquè jugarem al de gorra, sí, la pregunta, en una estoneta. Abans, però, continuem amb temes de l'estiu, aquest ja des de fa uns anys, eh? Alexia, ulalala.

0: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics. Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Doncs sí, noia, ja ha començat, eh? Tot just fa una estoneta que hem donat el tret de sortida en una nova edició del de gorra, aquesta del 12 d'agost. I atenció, que ja estem a punt de dir-te quin és el premi, quina és la pregunta en aquest dia màgic, podríem dir, del 12 d'agost. Dia, com dèiem a l'inici, d'eclipsi, però també d'altres propostes, com per exemple, avui que ens fixarem molt amb la colla de diables del nostre municipi, els Diables Folls. Abans, però, deixa'm dir-te que avui pots aconseguir, si jugues amb nosaltres, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Bona proposta per passar aquesta recta final de l'estiu gaudint de les instal·lacions d'aquest Parc Aquàtic i Dofinari que trobes just davant per davant de la ràdio. A més, jo sempre et dic el mateix, És una bona iniciativa per tots aquells que vulgueu anar-hi, per exemple, amb família o amb amics, perquè ja, ja hi ha espais, atraccions per totes les edats i per tots els gustos. Escolta, que t'agrada estar tranquil·let, tranquil·leta, a la teva tombona, prenent el sol i gaudint d'una piscina tranquil·la? Doncs ho tens. Que t'agraden les emocions fortes i caure per als diferents tobogans de Marineland? Doncs també ho tens. Que vols una atracció infantil perquè els teus fills i filles estiguin segurs i gaudeixin també i no passin tanta calor amb aquest sol de justícia? Doncs també ho tens a Marineland. I, òbviament, per veure els diferents espectacles que et presenta també aquest parc aquàtic. Tot ho tens a Marineland i tu hi pots anar totalment de franc si jugues amb nosaltres. Una bona oportunitat avui, doncs, per guanyar el premi del de gorra. I com us dèiem, fixant-nos en una entitat de Palafolls tan veterana com són els Diables Folls, preparant ja tot el que ens espera de cara a la festa major a principis de setembre. Però fixem-nos, com us deia, amb la colla de diables, els Diables Folls. Entre els components dels diables hi ha components també de bestiari, que són aquestes bèsties que tant ens impressionen cada vegada que participem en els seus correfocs. De fet, els diables tenen dos bèsties, si no m'equivoco. Doncs avui, per guanyar les entrades a Marineland, per entrar dins el sorteig, ens hauries de dir el nom de, com a mínim, una de les bèsties dels Diables Folls. N'hi ha dues, Una de més antiga i una altra que s'estrenava pel correfoc del passat 2025 i que, de fet, entre tots els palafollencs i palafollenques hi vam tenir molt a veure a l'hora de triar el seu nom. Però em podries dir el nom d'una de les dues bèsties dels Diables Folls? Aquesta és la pregunta i això és el que volem que ens contestis. Si saps la resposta, si vols entrar, doncs aconseguir una d'aquestes entrades a Marineland, ja ho saps, ho tenim tot preparat per esperar les teves respostes. 93 761 4701 és el telèfon de la ràdio. També pots enviar la teva resposta utilitzant el WhatsApp dels premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. I una altra oportunitat que et dono per poder participar al de gorra és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Important que en qualsevol de les opcions ens hi posis nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. Digue'ns el nom d'una de les dues bèsties, la que tu vulguis. Si són les dues, molt millor, però com a mínim una de les dues bèsties que utilitzen els Diables Folls en el seu correfoc. Si tens dubtes, pots consultar a través de xarxes socials, pots mirar el seu Instagram, pots preguntar fins i tot a través de Google, però la resposta jo crec que és senzilla. Vinga, va, que ja ho tenim tot preparat, esperant les teves respostes per aconseguir dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland si jugues amb nosaltres. Aprofita que el temps corre.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Pablo Starke al capdavant dels M Clan. Era el Defectos Personales, el seu àlbum més reconegut que publicaven a principis del 2000, amb un clàssic com aquest que ja ha quedat per la història de la música nacional, eh? Carolina, qüestió de 6 minuts i arribem a 2:15 del matí. Passa aquest estiu amb el de gorra perquè seguim fent-te en companyia i fent un recorregut per al bo i millor de la música dels 70 fins l'actualitat. Aquesta és la pròpia radiofórmula de Ràdio Palafolls, també aquest estiu 2026. Al ritme ara dels Opus. Això és a punt d'arrencar. Life is life.

la veritat és que sona molt a música dels 90, eh? I és que va ser una de les girls band més impressionants precisament d'aquella època. Parlem de Jamelia i el seu Superstar. Les 10:32. Què tal si segueixes amb nosaltres? I en lloc de participar en el de gorra, que també ho pots ser, òbviament, tens encara un parell d'horetes per endavant, segueixes compartint la nostra música. Creure que...

0: I la bona música en català en aquesta primera hora del Dagorra la posen elles, aquest duet català format per la Fiona i la Clara, que fa un parell de festes majors. Les teníem aquí a Palafolls participant d'aquesta festa. Són les Coco i el seu tema més reconegut, aquest Llimona i Sal. I així seguirem fent festa des del Dagorra, des dels estudis de Ràdio Palafolls, allà on estiguis escoltant aquest programa.
1: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
0: En una estoneta el que farem és recuperar els Texas amb un dels seus clàssics. Ara, però, Alex Warren i el seu Ordinari.

I nosaltres aquest matí de dimecres seguim amb la mateixa intenció de cada estiu, i és que gaudeixis de les diferents propostes sense gastar-te ni un euro. L'exemple d'avui, doncs mira, poden ser teves dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland que estem sortejant aquest matí d'Eclipse. Com sempre, jugant al tradicional de gorra a Ràdio Palafolls, si la tècnica avui no ens fa la guitza, jugant de la manera habitual, eh? És a dir, jo et faig la pregunta, que si ens segueixes des del principi del programa ja sabràs quin és, i després, a la part final del programa, et direm la contrasenya i trucarem en directe al

imaginari Marineland, ens has de dir com a mínim el nom d'una de les dues bèsties dels Diables Folls. I al principi ja t'hem dit un petit truc, eh? Si no saps quin és el nom, no estàs molt segur, no estàs molt segura, doncs escolta, busca, per exemple, el web de Ràdio Palafolls, nom de la bèstia dels Diables, i et sortirà segurament. Si no, busca o pregunta-li al senyor Google, Alexa o qualsevol dispositiu que tinguis a casa. Això no són trampes, eh? T'ho permetem. El que sí que ens hauràs de dir és el nom d'una de les dues bèsties, o les dues, eh? Hi ha gent que ens diu les dues, fins i tot està molt posat en cultura de diables al nostre municipi. Doncs com a mínim el nom d'una de les bèsties dels Diables Folls i que veurem, per exemple, en el correfoc d'aquesta festa major. Si saps la resposta, si vols optar avui a una a un dels premis de la ràdio, és a dir, aquestes dues entrades a Marineland, doncs esperem les teves respostes, per exemple, per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Ja saps com participar, sinó també per WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. I una altra manera de participar, de fet, com sempre, és trucar-nos directament a la ràdio al 93 761 4701. Tot arriba allà mateix, a la nostra base de dades. Nosaltres, a la part final del programa, farem el sorteig i, com ja saps, trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Atent també a la contrasenya, que direm d'aquí una estona. I pot ser que en qüestió de dues horetes, tu, que ara mateix ens estàs escoltant i que estàs buscant ja la resposta, siguis el guanyador o guanyadora de dues entrades a Marineland, Parc Aquàtic i Dofinari. Mentrestant, nosaltres seguirem posant banda sonora original aquest matí de dimecres, ara amb la veu de George Ezra i el seu Anyone

Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda,

0: protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Bon dia, són les 11. Es licita una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua Ciutat Jardí per completar la millora del sector. L'Ajuntament continua avançant en el pla de modernització de la xarxa d'aigua potable a la urbanització de Ciutat Jardí. Després d'haver actuat recentment en diversos punts crítics, el consistori ha tret a licitació les obres per renovar un nou tram. Es preveu renovar la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer. Aquest projecte específic surt a concurs públic amb un pressupost de 349.000 euros. La nova intervenció se suma a la feina que l'Ajuntament ja ha anat realitzant a l'urbanització. Tal com ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, el consistori ha completat recentment una actuació sobre el 15% de la xarxa de subministrament en baixa, és a dir, la que porta l'aigua directament a les llars, i ara el focus se centra en la xarxa en alta. A més d'aquestes obres acabades, actualment ja es troben en fase inicial d'execució altres dues parts vitals del projecte. D'una banda, la rehabilitació dels anomenats dipòsits bessons i, d'altra banda, la millora dels trams de canonada en pendent extraordinària. Segons Alemany, l'objectiu d'aquest nou contracte és actuar en un dels darrers punts on encara es detectaven fuites importants.
1: Les obres que s'estan citant ara mateix en el contracte respecte a la renovació i millora de la xarxa d'aigua en alta són les que es corresponen a la canonada que va des dels pous de Sant Genís fins als dipòsits de referència dels bessons de Ciutat Jardí. Aquest tram de canonada, que és un dels punts on també s'havien detectat fuites i estava en més mal estat, és el que es renovarà ara amb una subvenció de l'ACA i amb diners que aporta també que portem des de l'Ajuntament de Palafolls i que està dintre del pla de millora que s'ha aplicat a tot el municipi, també en aquest sector, i que també té afectacions a la xarxa de subministrament en baixa, que és la que va des dels dipòsits fins a les cases, no? I que ja s'ha fet també una altra actuació aquí a Ciutat Jardí amb un 15% de la xarxa i que hem acabat recentment.
0: L'obra que es licita consisteix en la instal·lació d'una nova canonada de fosa dúctil de 200 mil·límetres de diàmetre. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans de març del 2027 per complir amb els requisits de les subvencions atorgades per l'ACA i per la Diputació. Amb la nova fase, l'Ajuntament busca tancar el cercle de renovació de les infraestructures hídriques a Ciutat Jardí, augmentant la robustesa del sistema i garantint un rendiment òptim de la xarxa a tot el sector. Ja teniu aquesta notícia al nostre web i molt pròximament a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Amb el seu estil propi, de ben segur la cançó et sona d'uns quants anys enrere, eh? Això sí, n'han fet una nova versió aquest estiu 2026. Juan Magán i Omar Montes, un dels temes que tots hem ballat, aquest Ayer la vi, amb la seva versió 2026. Així et donem la benvinguda a la segona hora d'aquest Dagorra, a la seva edició del 12 d'agost. Nosaltres que seguirem compartint èxits abans de formular-te de nou la pregunta. I ara comptant amb banda sonora original, Gangsta's Paradise, un dels temes de la pel·lícula Mentes Prodigiosas. Julio.

0: I de nou la sintonia d'aquest de gorra. Això el que significa és que és moment de recordar-te com pots guanyar aquest matí, si escoltes Ràdio Palafolls, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquest és el premi que ara mateix tenim sobre la taula i que en qüestió d'horeta i mitja, una miqueta més, pot ser per algú de vosaltres que estigui escoltant la ràdio. De fet, amb una senzilla pregunta que té molt a veure amb la cultura popular de Palafolls. Escolta, si vols guanyar aquestes dues entrades a Marineland, si més no, entrar dins el sorteig, ens hauràs de dir el nom d'una de les bèsties dels Diables Folls. Saps que cada cop que els diables surten, ja sigui per un correfoc, per una tabalada o per algun espectacle, tenen, entre elles, doncs, dos bèsties, una de fa ja molt de temps, l'altra a qui tots els palafollencs posàvem nom al passat 2025. Doncs bé, quin és el nom d'aquestes bèsties? No fa falta, t'ho posaré fàcil, no fa falta que em diguis el nom de les dues, tot i que molts de vosaltres ja ho esteu fent, eh? Cap problema. Però si me'n dius com a mínim una, el nom d'una de les bèsties, jo ja em conformo. Sabries dir-nos, doncs, el nom d'una de les bèsties que composen el bestiari dels Diables Folls? Per cert, que ja tenim ganes de tot el que ens estan preparant per Festa Major, eh? El correfoc de Palafolls i d'altres propostes que mica en mica es desvetllaran quan sapiguem quines activitats es faran, doncs, a principis de setembre en motiu de la Festa Major 2026. No ens liem, la pregunta és fàcil. Digue'm el nom d'una de les dues bèsties, o les dues, com vulguis, dels Diables Folls, la colla de diables del nostre municipi. I la resposta, com sempre, ens la pots fer arribar doncs, a través d'un WhatsApp, al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, és el 607 64 65 66. Una altra manera de poder participar és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i, si no, ens truques directament a la ràdio per comentar la jugada. El telèfon de la ràdio és el 93 761 4701. Nosaltres, si la resposta és correcta, t'afegim a la base de dades. Si no és correcta, no pateixis, que també t'ho direm i et donarem una altra oportunitat per tornar a intentar-ho. De totes maneres, val la pena jugar, perquè ja saps que avui et pots endur doncs, un parell d'entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Una bona oportunitat doncs, per jugar amb el de gorra, per posar-te la gorra en qüestió d'un parell d'horetes quan truquem en directe al guanyador o guanyadora amb la corresponent contrasenya. Jo et deixo temps, per poder-hi anar donant voltes mentre seguim compartint èxits ara amb l'ajuda d'un duet ben especial. Anirem fins al 2014. Per primer cop feien un duet del qual era molt esperat, eh? Shakira i Rihanna. Rihanna i Shakira. Can't Remember to Forget You. El compartim plegats? Som-hi, segueixen aquest de gorra per guanyar premis i compartir bona música.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot ser per a tu.

0: forget you.
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Aquest estiu escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: Doncs és un d'aquells temes per posar-se a ballar, eh? Encara que no vulguis, els peus marxen sols al ritme dels Dire Straits i d'un dels seus imprescindibles, aquest Walk of Life. Qüestió de 4 minuts, una miqueta menys, i arribem a 11:45 del migdia. Repassarem l'agenda cultural, el No t'ho perdis, en una estoneta, en un tema més. Però quin tema, eh, senyors? Un d'aquells mítics.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.
0: Al ritme dels Coldplay i un tema totalment positiu. Viva la vida.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 12 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant proposta per veure l'eclipsi aquest vespre. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'esplanada del Castell de Palafolls. Hi haurà sopar popular, es podrà veure l'eclipsi amb protecció i després també l'actuació musical de la Pell Roja.
0: No t'ho perdis.
1: Si avancem una miqueta més, destacarem també propostes al municipi de Malgrat de Mar, que continua de festa major. Entre d'altres, aquests dies, per exemple, es podrà gaudir del Barraquits. Serà aquest vespre a partir de les 8 al Parc de Francesc Macià, amb bon vent, concert familiar a càrrec d'Every Night, en homenatge a Xesco Boix, i Brou, un concert juvenil de versions de rock en català amb servei de furgoteques. A part, demà dijous a Malgrat de Mar també hi haurà a partir de 6:45 de la tarda per als carrers de Malgrat animació amb la xaranga Entrompats Band i Percutes. I al vespre, un parell de propostes: el Vespreig i Bingo Musical al Parc del Castell a partir de les 7 de la tarda, o també sessió de cinema a la fresca al Parc de Can Campassol. A 9:45 es podrà veure Bob Esponja, una aventura pirata, una pel·lícula d'animació infantil, i a les 11 de la nit, Wolfgang, una pel·lícula familiar.
0: No t'ho perdis.
1: Deixa lloc a l'agenda perquè anem fins a Pineda de Mar per parlar de les actuacions dins el Estiueja't. Per exemple, demà passat hi haurà concert de l'Último Tributo. Serà a partir de les 10 del vespre a plaça Espanya. I de cara al cap de setmana destacarem, per exemple, per aquest dissabte l'actuació de Set de Rumba, un concert que es farà a les 8 del vespre a la plaça Nova. O el diumenge, noves representacions del musical Notting Hill a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. Més propostes ara del municipi de Calella. Demà dijous, per exemple, continuen les sessions del Calella Beach Festival. A la platja Gran, al costat del Xirinou, es projectarà la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Serà a partir de 9:45 del vespre. Més endavant també destacarem, i ja per divendres, a partir de 8:15 del vespre, al Pati de l'Os, al Parc del Mau, la revetlla de la Mare de Déu d'Agost, amb música de ball, amb Cristian i Sònia, sopar popular a càrrec de l'Associació Sant Quirze i la Colla de Gegants i Geganters de Calella, i actuació del grup La Banda del Cotxe Rojo, acabant amb la sessió de DJ Juan Esteban.
0: No t'ho perdis.
1: Avancem, tornem a parlar de l'eclipsi d'aquest vespre, perquè a Tordera també es podrà veure l'aparcament de la carretera de Fogàs. A part d'això, apuntarem a l'agenda que divendres es celebren les festes de Roca Rossa, activitats que duraran també tot el cap de setmana, coincidint amb les primeres propostes de la Festa Major 2026 de Tordera, com per exemple divendres, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, el sopar de colles temàtic, amb inscripcions exaurides, a les 10 del vespre, des de la plaça de l'Església, i al correfoc infantil, o per acabar la nit, a 11:45 a la plaça de l'Ajuntament, l'actuació amb la Caset DJs i amb la disco dels 80 fins al 2000. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà dijous continua el dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, com sempre a partir de 9:15 del vespre, aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage. I recordar-vos que aquest cap de setmana hi han festes al barri de Mas Cremat, diferents propostes, sobretot musicals, divendres, dissabte i diumenge.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

Les 11 i 42 minuts, jo crec que és un bon moment per recuperar el repte de gorra d'aquest matí. Si escoltes Ràdio Palafolls habitualment, ja sabràs del que et parlo, eh? Avui, com a premi, tenim aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Una proposta que pot ser teva, unes entrades, de fet, que poden ser teves si en respons a una senzilla pregunta. Avui ens fixem en la colla de diables del nostre municipi, de Palafolls. Per tant, parlem de cultura popular. Em consta que estan preparant ja, de fet, els últims preparatius per totes les activitats de Festa Major 2026, que tindrem doncs a principis del mes de setembre. Això ja us ho anirem explicant. Avui, però, com dèiem, són protagonistes del de gorra, perquè us preguntem, de fet, el que volem que ens digueu com a resposta, és el nom d'una de les dues bèsties que tenen els Diables Folls. I m'explico.

encara hi ets a temps de donar-nos la teva resposta, ja saps com participar. Ho pots fer, per exemple, amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. estiu@radiopalafolls.cat. Una altra opció per poder participar és el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. Em consta que molts de vosaltres ja el coneixeu. És el 607 64 65 66. I també ens pots trucar directament a la ràdio per donar-nos la resposta al 93 761 4701. Després el que hauràs de fer és estar atenta o atent a la contrasenya que direm en una estoneta i a la trucada al final del programa. Si tot surt de manera correcta, doncs escolta, avui t'emportes dues entrades a Marineland. I a més, deixa'm recordar-te que a final de temporada, entre totes les persones que participeu al Dagorra i al Dagorra Express, sortejarem aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Ricitours Viatges. I em diràs, Jordi, què és Ricitours Viatges? Sembla mentida que, vaja, si ens coneixes al Dagorra, si ens coneixes a Ràdio Palafolls, no sàpigues que malgrat de mar hi ha una agència de viatges que es porten la mar de bé i que et gestionen tot el teu viatge, ja sigui d'un dia, d'un cap de setmana o unes vacances més llargues allà on sigui. I és que ens encanta dir-te que la Neus i la Susana t'ho arreglaran tot i sempre doncs, formaran part de la teva millor experiència per al que fa viatges. A Malgrat de Mar, recorda, Ricitours Viatges. Que aquest Dagorra tornen a col·laborar amb Ràdio Palafolls, per tant, moltes gràcies, noies, per sortejar entre tots els que participeu, guanyeu o no, aquesta escapada per dues persones a una casa rural. De moment avui, Marineland, per dir-nos el nom d'una de les dues bèsties dels Diables Folls. Anima't, participa, que encara tens, doncs això, una horeta per poder participar abans no tanquem línia. I mentrestant, no em moguis, de Ràdio Palafolls, perquè seguim compartint èxits. El ritme ara d'aquest One Kiss que uneix Calvin Harris i Dua Lipa.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Qui posa música i veu ara mateix en aquest de gorra del 12 d'agost, un dia històric, amb l'eclipsi, doncs a tocar en unes horetes, és Lola Índigo, acompanyada de Quevedo, El Tonto, un tema del passat 2023. 6 minuts i arribarem al punt del migdia. Queda't amb nosaltres i segueix compartint èxits. Yeah, yeah, yeah. Ara, amb aquest tema imprescindible, Dress for Success, és El Tonto de Roxette.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 12. Els maduixots porten la cultura castellera a Aix-les-Thermes. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima viatja aquest cap de setmana a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes. El municipi, que està agermanat amb Palafolls, celebra una espècie de festa major els dies 14, 15 i 16 d'agost. I la colla hi participarà activament per estrenyar els vincles entre ambdues poblacions a través dels castells. Aquesta visita forma part d'un projecte de la colla per visitar els diferents municipis agermanats amb les poblacions del seu territori d'actuació. Durant la seva estada a Aix, els maduixots realitzaran una exhibició castellera i un taller també pels assistents. Una de les imatges més destacades també serà l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, una petició expressa de l'Ajuntament francès que serà enregistrada amb un dron. La cocap de colla dels maduixots, Mercè Masferrer, explica que la colla ja estudia repetir l'experiència l'any vinent visitant Arbales, poble agermanat amb l'Anès.
1: I com bé deia, no, això és una idea que ens va sorgir ja fa un temps i que hem començat a posar en pràctic aquest any, i tenim la idea de si tot va bé, doncs l'any que ve poder visitar Ardales, que és el poble agermanat amb Blanes, i ja estem ja fent els contactes, ho estem parlant, pinta bé, òbviament no està encara tancat, perquè això són coses que porten temps de lligar, de concretar i de confirmar. Però sí, la idea és, doncs, això, anar visitant tots els nostres pobles agermanats i mostrar la cultura castellera arreu.
0: Més enllà d'aquestes sortides internacionals, la colla manté un objectiu constant. Els maduixots volen fer créixer la seva massa social. Per això fan una crida a totes les persones i famílies que vulguin provar l'experiència, ja sigui fent pinya o aprenent a fer castells, destacant que és una activitat intergeneracional on tothom té cabuda. Especialment urgent és la cerca de músics, tant si ja saben tocar com si volen aprendre de zero la gralla o el timbal. La colla els ofereix classes gratuïtes i disposa d'instruments per aquells que es vulguin iniciar.
1: I com sempre, no, totes les colles castelleres, de fet penso que totes les entitats sempre estem buscant gent, com més gent som, més coses podem fer i més grans són els projectes, i nosaltres doncs no som menys, no, i seguim buscant gent que ens acompanyi a fer pinya, que vulgui aprendre a fer castells, que vulgui aprendre a tocar, famílies que vulguin venir a participar del fet casteller tots junts, des dels més petits de la casa als més grans. És una activitat que és bonic precisament per això, perquè pots fer-la en família, és intergeneracional, això vol dir, no, que et trobes amb gent de totes les edats, que tots compartint el mateix projecte, i és molt bonic, és un aprenentatge tant per als més adults com per als més petits.
0: Totes les persones interessades a conèixer la colla es poden apropar als assajos al Forroll dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre. Teniu aquesta notícia i moltes més disponibles ja a www.radiopalafolls.cat i molt pròximament també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Déu-n'hi-do, eh? Més que una cançó, és gairebé un embarbussament. Where is my husband? Aquest tema que vol fer-te ballar amb la veu de rei. Les 12 i 7 minuts, última hora ja d'aquest d'agost estiu a Ràdio Palafolls, acompanyant-te fins a la una del migdia. Doncs en una estoneta ja corre el temps, eh? Solucionem el d'agost d'avui. En una estoneta el que farem és, doncs això, proposar-te més temes musicals i més bones propostes, per exemple, al ritme d'aquest Living in Jam. Recordem els Blue for You, abans de formular-te de nou la pregunta del de gorra.

0: Right? Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

I és ben cert que algú de vosaltres que ara mateix ens està escoltant, en qüestió de mitja horeta, una miqueta més, es posarà la gorra com a guanyador o guanyadora del programa d'avui. I és que avui hi ha en joc, i encara pots participar, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland perquè puguis gaudir d'una jornada en família, amb amics i que no et costi ni un euro. Aquest és el premi. Dues entrades a Marineland i nosaltres, com sempre, t'ho posem una mica difícil. No gaire, també t'haig de dir. Considero que les preguntes del de gorra són molt accessibles. Alguna necessita d'alguna ajuda, però vaja, normalment sempre l'encerteu a la primera, eh? Veurem què és el que passa amb la pregunta d'avui, que, com et deia, encara pots enviar-nos la resposta. Avui parlem de cultura palafollenca i, sens dubte, d'un dels representants màxims d'aquesta cultura, que són els Diables, la colla de Diables de Palafolls, o dit d'una altra manera, els Diables Folls. Avui la resposta és ben senzilla. Volem que ens diguis el nom de, com a mínim, una de les dues bèsties que tenen els Diables. La més recent, tot just del passat 2025, o la més antiga, o les dues, tu decideixes, però com a mínim una. El nom d'una de les bèsties dels Diables Folls. Si vols participar i provar d'endur-te aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, participa avui al de gorra, per exemple, amb un correu electrònic. estiu@radiopalafolls.cat estiu@radiopalafolls.cat. Aquí ens has de posar, òbviament, la resposta, el teu nom, el cognom i telèfon de contacte. La mateixa informació ens la pots fer arribar a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. I encara et dono una opció més per poder enviar-nos la resposta, que és trucar directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701. Ens dones la resposta. Nosaltres t'apuntem a la base de dades. I atenció, que el que volem és dir-nos ja la contrasenya del programa d'avui. Si has pensat en participar, o si ja ho has fet, atenció, que necessites la contrasenya, que si la tècnica no ens fa la guitza, serà aquella frase que hauràs de dir quan aixequis el telèfon, quan et truquem en qüestió de mitja horeta una miqueta més. Atenció a la contrasenya d'avui, que és facileta, eh? Jo crec que sí. En aquest speech del de gorra t'he dit moltes vegades l'adjectiu fàcil, eh? Però és que és veritat, és que és fàcil. Atenció a la contrasenya d'avui. Quan aixequis el telèfon, si som nosaltres per donar-te les entrades a Marineland, el primer que hauràs de dir és: bon dia, Ràdio Palafolls. Com si fossis un locutor de ràdio, obrissis el micròfon i saludessis a tot l'audiència. Bon dia, Ràdio Palafolls. Aquesta és la contrasenya d'avui. L'anirem repetint, no pateixis. De moment, si l'has pogut escoltar, doncs escolta, apunta-la per no oblidar-la. Però ja tens tota la informació per poder guanyar avui aquestes entrades a Marineland. Recorda la contrasenya: bon dia, Ràdio Palafolls. Encara tens una estoneta per poder participar, mentre nosaltres ara compartim més èxits. En aquest cas, ens quedem al 2021. La banda de K-pop per excel·lència d'aquests últims anys, els BTS, i el seu èxit Butter. Ens acompanyes? Seguim compartint èxits des del debut.

0: que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

Les 12 i 33 minuts. Doncs vinga, últim recordatori del Dagorra després d'haver escoltat els Maroon 5. Última oportunitat, doncs, que tens avui per aconseguir aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Atenció! Para bé l'orella, eh? Ja saps com funciona el Dagorra. De moment nosaltres et fem una pregunta. Tu l'hauràs de contestar. I llavors hauràs d'estar atent a la trucada de telèfon que farem en una estoneta. Això què significa? Doncs que quan aixequis el telèfon ens hauràs de dir la contrasenya. Ara et dic quina és la contrasenya. Però només aixecar el telèfon, pam, em dius la contrasenya. De moment, el que has de fer, si no has participat, és dir-nos el nom d'una de les dues bèsties dels Diables Folls, de la colla de Diables del nostre municipi. El que ens hauràs de dir precisament és aquest nom i enviar-nos la resposta, per exemple, per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar trucant-nos directament al telèfon al 93 761 4701. I també pots participar amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. Al 607 64 65 66. Ens envies la resposta. Si és correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades. Però això no és tot. Hauràs d'estar pendent del telèfon. En una estoneta, el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. Aquesta persona, quan aixequi el telèfon, només aixecar el telèfon, el que haurà de dir és la contrasenya d'avui. Ni hola Jordi, ni com estàs, ni res de tot això. Quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és la contrasenya. I quina és la contrasenya d'avui? Doncs ben fàcil, ara te la dic. Bon dia, Ràdio Palafolls. Agafes, aixeques el telèfon, dius bon dia, Ràdio Palafolls, i t'emportes el premi d'avui. Dues entrades a Marineland. Aquesta és la contrasenya d'avui, eh? Bon dia, Ràdio Palafolls. Només aixecar el telèfon. I atenció que t'emportes el premi. Doncs vinga, que ja ho tenim tot a punt. En una estoneta truquem, eh? Prepara bé el telèfon. Això sí, encara pots participar. Si no ho has fet, digue'ns, doncs això, el nom d'una de les dues bèsties dels Diables Folls. I et podràs emportar avui, res, en una estoneta, que són les 12 i 35, aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Vinga, aprofita per participar mentre seguim compartint èxits ara amb l'ajuda dels gossos.

0: Doncs la música que ens agrada compartir des del Degorra aquí a Ràdio Palafolls, Bob, és el tema dels Hanson, aquests tres germans d'Estats Units, que ens serveixen també per passar bona estona aquí a la ràdio amb la seva música. Farem una cosa, anem a fer el sorteig, tanquem línies entre totes les persones que heu participat, sortejarem aquestes dues entrades a Marina. En una estoneta, truquem al guanyador.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
4: I de Ràdio Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges...
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: still goes on. És un d'aquells temes que no fa falta ni presentar-lo, eh? Tots recordem sobretot el videoclip, eh? Amb Freddie Mercury amb el seu bigoti vestit de dona i passant l'aspirador. Un clàssic. Són els Queen, I Want to Break Free. 6 minuts i tanquem paradeta. Jo crec que ja va sent hora de resoldre el repte de gorra d'avui. I és que avui hi havia en joc aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland per respondre a una senzilla pregunta. El que buscàvem era el nom d'una de les bèsties, com a mínim, dels diables folls. Doncs bé, la follonera i la fatillera eren les respostes d'avui. Aquestes són les dues bèsties dels diables que de ben segur lluiran aquesta festa major, entre d'altres activitats, les que organitzen els Diables Folls, com és el tradicional correfoc. Si ens donaves la resposta correcta, nosaltres t'apuntàvem a la base de dades i ara hem fet un sorteig i trucarem a la persona guanyadora. Aquesta persona, quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és la contrasenya, que avui és aquesta. Bon dia, Ràdio Palafolls. I amb aquesta contrasenya, bon dia Ràdio Palafolls, t'emportes el premi. Vinga, va, anem a trucar, a veure si hi ha sort, i aquesta vegada l'entreguem a la primera. Jo ja vaig marcant, esperem que la tècnica estigui, doncs això, al nostre favor, puguis agafar el telèfon i ens puguis dir bon dia Ràdio Palafolls, aquesta és la contrasenya d'avui. Hem agafat línia i ara ja és cosa teva. Bon dia, Ràdio Palafolls.
1: Diga.
0: Ai, no. Sóc en Jordi Pratsavalls, et truco des de la ràdio.
1: Ai, Jordi.
0: Ai, no era la contrasenya adequada. Ho sento. Torna-ho a intentar més endavant, en pròxims dies.
1: Vinga.
0: Gràcies. Adéu, adéu, adéu. No patiu, no patiu, que tenim més persones guanyadores. Si no l'entreguem a la primera, a la segona. Però quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és bon dia, Ràdio Palafolls. Vinga, va, intentem-ho a la segona, a veure si hi ha sort. Vaig a marcar, no ens equivoquem. Ara és aquell moment de nervis, eh? Bon dia, Ràdio Palafolls. Va, vinga, encara que no coneixis el número, digue'ns això, bon dia, Ràdio Palafolls. I et donem dues entrades a Marineland. Bon dia, Ràdio Palafolls, és el primer que has de dir. Si ara sona el teu telèfon. Sigui qui sigui, bon dia, Ràdio Palafolls. Digue'ns això, sisplau.
1: Bon dia, Ràdio Palafolls.
0: Vinga, sí! A la segona, en aquest cas. Resposta correctíssima. Molt bé, amb qui parlo?
1: Amb la Bruna Clos.
0: Bruna, escolta, què tal si et dic que tinc dues entrades aquí esperant-te per anar a Marineland per tu?
1: Doncs encantada.
0: Encantada? Doncs escolta, t'esperem aquí a la ràdio perquè les vinguis a buscar. Moltes gràcies per jugar amb la ràdio.
1: Gràcies.
0: A tu, que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau. Mira, ai, la Bruna, que tenia pressa. Però escolta, que s'endú, sí, efectivament, s'endú el premi d'avui, a la segona en aquest cas, eh? I és que sempre diem el mateix, recorda el telèfon de la ràdio, digue'ns la contrasenya, perquè si no, no et podem donar les entrades a Marineland. Avui a la segona, la Bruna s'emporta el premi. A 3 minuts, doncs, per tancar paradeta, crec que nosaltres ja ho tenim tot llest. Ara arriba el moment d'actualitzar les darreres notícies. Ho farem, com sempre, amb els serveis informatius de Ràdio Palafolls. Nosaltres aquesta tarda, al punt de les 4, ens hi tornem a posar amb un nou de gorra express. I si no, demà tens una cita a mi mateix, a les 10 del matí, després de l'eclipsi, això sí, amb Ràdio Palafolls i un nou de gorra. Acaba de passar molt bona jornada. Precaució si mires l'eclipsi. I fins demà. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la 1.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'Ajuntament està licitant una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua potable Ciutat Jardí per un pressupost de gairebé 350.000 euros. L'obra se centrarà a substituir la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer per eliminar les fuites importants detectades en aquest sector. Aquest projecte se suma a la millora del 15% de la xarxa de subministrament en baixa que ja està executada i a la rehabilitació actual dels anomenats dipòsits bessons. Els treballs tenen un termini d'execució de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans del març del 2026 per complir amb els requisits de les subvencions tant de l'Agència Catalana de l'Aigua com de la Diputació de Barcelona.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. N'hi ha d'altres i llavors avancem ara mateix en titulars. Parlem també dels maduixots, perquè la colla viatja aquest cap de setmana a Aix-les-Thermes per participar en la seva festa major i estrenya els vincles de germanament amb Palafolls. Durant l'estada, la colla realitzarà tallers i una exhibició castellera on destaca l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, una acció especial que serà enregistrada amb un dron a petició de l'Ajuntament francès. Paral·lelament a aquestes sortides internacionals, l'entitat manté una crida oberta per incorporar nous membres de la pinya i especialment músics de gralla o timbal pels seus assajos. Per totes les persones interessades, la colla ofereix classes gratuïtes i instruments per iniciar-se en la cultura castellera cada dimarts i divendres al Forroll. I el consistori ja ha adjudicat oficialment les barraques de la festa major d'aquest setembre entre diverses entitats locals per l'Alterfesta i també pels sopars a la fresca. L'Alterfesta comptarà amb 6 barraques a la plaça de Popi, gestionada per grups com els Diables Folls, el Club Patí o el Club de Futbol Sala Sant Lluís, mentre que els sopars a la plaça de les Valls d'Ax tindran una oferta variada a càrrec dels maduixots o la penya barcelonista. Per al gran concert del 10 de setembre al Fòrum Palatiolo s'ha previst una única barraca de suport compartida pel Club Patí i per la colla gegantera. L'adjudicació s'ha basat, entre altres, en criteris com el nombre de socis, l'activitat de cada entitat per promocionar el teixit associatiu del poble, en punts clau de la celebració. I marxarem també a altres municipis, en aquest cas cap a Blanes, que ho té tot a punt per la celebració de la 41a nit de Sant Bonós aquest dissabte, amb una previsió de participació que espera fregar el límit màxim de 5.500 dorsals. La caminada popular nocturna proposa un recorregut de 8 quilòmetres pel nucli urbà i espais emblemàtics com el Jardí Botànic Marí Murtra o l'ermita de Santa Bàrbara sota el cel de l'estiu. Les inscripcions en línia es tanquen aquest dijous amb preu de 4,60 €, passant després a modalitat presencial a l'Ajuntament o al Decathlon per 5,50 € fins a exaurir les places. Com és tradició, la prova manté una vessant solidària, permetent als inscrits fer aportacions voluntàries destinades íntegrament a una entitat d'acció social de la vila.

0: I pel que fa al temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, tindrem un temps estable i completament assolellat a tot el Maresme amb alguns núvols prims de la tarda que no impediran visualitzar-lo. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable a primeres hores, girant a component sud-est de cara al migdia. Les temperatures màximes pujaran amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i les mínimes oscil·laran entre els 30. A Palafolls es preveu que hi hagi alguns núvols, les temperatures tornen a pujar, les màximes fins als 33 graus i les mínimes fins als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 12 d'agost del 2026 i ho fem parlant de qüestions com, per exemple, que s'està licitant una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua a Ciutat Jardí per completar la millora del sector. L'Ajuntament continua avançant en el pla de modernització de la xarxa d'aigua potable a Ciutat Jardí. Després d'haver actuat recentment en diversos punts crítics, el consistori ha tret a licitació les obres per renovar un nou tram clau. Es preveu renovar la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer. Aquest projecte específic surt a concurs públic amb un pressupost de 349.000 euros. Aquesta nova intervenció s'assuma a la feina que l'Ajuntament ja ha anat realitzant a la urbanització. Tal com ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, el consistori ha completat recentment una actuació sobre el 15% de la xarxa de subministrament en baixa, és a dir, la que porta l'aigua directament a les llars, i ara el focus se centra en la xarxa en alta. A més d'aquestes obres acabades, actualment ja es troben en fase inicial d'execució altres dues parts vitals del projecte. D'una banda, la rehabilitació dels anomenats dipòsits bessons i d'altra banda, la millora dels trams de canonada amb pendent extraordinària. Segons Alemany, l'objectiu d'aquest nou contracte és actuar en un dels darrers punts on encara es detectaven fuites importants.
1: Les obres que s'estan citant ara mateix en el contracte respecte a la renovació i millora de la xarxa d'aigua en alta són les que es corresponen en la canonada que va des dels pous de Sant Genís fins als dipòsits de referència dels bessons a Ciutat Jardí. Aquest tram de canonada, que és un dels punts on també s'havien detectat fuites i estava en més mal estat, és el que es renovarà ara amb una subvenció de l'ACA i amb diners que aporta també que portem des de l'Ajuntament de Palafolls i que està dintre del pla de millora que s'ha aplicat a tot el municipi, també en aquest sector, i que també té afectacions a la xarxa de subministrament en baixa, que és la que va des dels dipòsits fins a les cases, no? I que ja s'ha fet també una altra actuació aquí a Ciutat Jardí amb un 15% de la xarxa i que hem acabat recentment.
0: L'obra que es licita ara consisteix en la instal·lació d'una nova canonada de fosa dúctil de 200 mil·límetres de diàmetre. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 13 setmanes i han d'estar llestits abans del març de 2027 per complir amb els requisits de les subvencions atorgades per l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, l'ACA i la Diputació de Barcelona. Amb aquesta nova fase, l'Ajuntament busca tancar el cercle de renovació de les infraestructures hídriques a Ciutat Jardí, augmentant la robustesa del sistema i garantint un rendiment òptim de la xarxa a tot el sector. I parlem ara de cultura dels maduixots que porten els castells al poble germanat d'Aix-les-Thermes. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima viatja aquest cap de setmana cap a Aix-les-Thermes, a França. El municipi que està germanat amb Palafolls celebra una espècie de festa major els dies 14, 15 i 16 d'agost i la colla hi participarà activament per estrenyar els vincles entre ambdues poblacions a través dels castells. Aquesta visita forma part d'un projecte de la colla per visitar els diferents pobles agermanats amb les poblacions del seu territori d'actuació. Durant la seva estada a Aix, els maduixots realitzaran una exhibició castellera i també un taller pels assistents. Una de les imatges més destacades serà l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, que ha estat una petició expressa de l'Ajuntament francès, que serà enregistrada amb un dron. La cocap de colla dels maduixots, Mercè Masferrer, explica que la colla ja estudia repetir l'experiència l'any vinent, visitant Arbales, poble germanat amb Blanes.
2: I com bé deia, no, això és una idea que ens va sorgir ja fa un temps i que hem començat a posar en pràctic aquest any. I tenim la idea de si tot va bé, doncs l'any que ve poder visitar Ardales, que és el poble germanat amb Blanes. I estem ja fent els contactes, ho estem parlant, pinta bé, òbviament no està encara tancat, perquè això són coses que porten temps de lligar, de concretar i de confirmar. Però sí, la idea és, doncs, això, anar visitant tots els nostres pobles agermanats i mostrar la cultura castellera arreu.
0: Més enllà d'aquestes sortides, la colla manté un objectiu constant. Els maduixots volen fer créixer la seva massa social. És per això que fan una crida a totes les persones i famílies que vulguin provar l'experiència, ja sigui fent pinya o aprenent a fer castells, destacant que és una activitat intergeneracional on tothom hi té cabuda. Especialment urgent és la cerca de músics, tant si ja saben tocar com si volen aprendre de zero la gralla o el timbal. La colla ofereix classes gratuïtes i disposa d'instruments per a aquells que es vulguin iniciar.
2: I com sempre, no, totes les colles castelleres, de fet penso que totes les entitats sempre estem buscant gent, com més gent som, més coses podem fer i més grans són els projectes, i nosaltres doncs no som menys, no, i seguim buscant gent que ens acompanyi a fer pinya, que vulgui aprendre a fer castells, que vulgui aprendre a tocar, famílies que vulguin venir a participar del fet casteller tots junts, els més petits de la casa, els més grans. És una activitat que és bonic precisament per això, perquè pots fer-la en família, és intergeneracional, això vol dir, no, que et trobes amb gent de totes les edats, que tots compartint el mateix projecte, i és molt bonic, és un aprenentatge tant per als més adults com per als més petits.
0: Totes les persones interessades a conèixer la colla poden apropar-se als seus assajos al Forroll els dimarts i divendres a les 8 del vespre. I seguim parlant de cultura i de festes majors, en aquest cas de la nostra, perquè l'Ajuntament ha adjudicat ja les barraques per la festa major d'aquest any. L'Ajuntament ha fet pública la llista definitiva de les entitats que gestionaran els espais de restauració i begudes durant la pròxima festa major. En total, el consistori ha adjudicat les llicències d'ocupació temporal repartides entre l'Alterfesta, els sopars a la fresca i el gran concert de l'orquestra, assegurant així la presència del teixit associatiu en els punts clau de la celebració. L'Alterfesta, que es farà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la plaça de Popi, comptarà amb un total de 6 barraques. Les entitats encarregades de dinamitzar aquest espai seran el Club de Futbol Sala Sant Lluís, la Colla de Diables Folls, el Club Muay Thai Ayuthaya, la Colla Gegantera, el Club Petit Palafolls i Diverteatre. D'altra banda, els sopars a la fresca, que es faran el 4, 5 i 6 de setembre a la plaça de les Valls d'Acs, també disposaran de 6 parades amb una oferta gastronòmica variada. L'associació Glob de Bosc oferirà postres i cava, mentre que l'AMPA de l'Institut gestionarà la barra de begudes. El servei de menjar estarà repartit en 4 punts a càrrec de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Folls del Castell, la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga i el Club Deportivo Palafolls. Finalment, el concert de festa major que tindrà lloc el 10 de setembre al Fòrum Palatiolo s'instal·larà una única barraca de suport. Segons el decret d'adjudicació, la gestió d'aquest espai anirà a càrrec del Club Petit Palafolls i la Colla Gegantera. Totes les adjudicacions han seguit un procés de valoració basat en criteris com el nombre de socis, l'activitat de l'entitat i la promoció del nom de Palafolls, resolent els empats mitjançant un sorteig públic que es va fer el passat mes de juny. I marxem cap a Blanes, que ho té tot a punt per la 41a nit de Sant Bonós amb una previsió de més de 5.000 participants. Aquest dissabte, Blanes viurà l'esdeveniment esportiu i popular més multitudinari de l'any, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós. Està organitzada pel Departament d'Esports de l'Ajuntament i aquesta marxa nocturna s'ha convertit en una tradició arrelada tant pels veïns de la localitat com també pels estiuejants de la zona. Les persones interessades a participar-hi encara són a temps d'apuntar-s'hi. Les inscripcions online, amb un preu de 4,60 €, estaran obertes fins la mitjanit d'aquest dijous. A partir de llavors s'activaran les inscripcions presencials a un preu de 5,50 €. Divendres 14 d'agost es podran fer a la botiga Decathlon de Blanes de 10 a 1 i de 4 a 8 i el mateix dissabte, el dia de la caminada, a la sala de plens de l'Ajuntament des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit o fins que s'exhaureixin els dorsals. L'organització ha fixat un límit màxim de 5.500 participants, una xifra que s'espera fregar o superar atesa la popularitat de la prova els últims anys. La caminada, que començarà a 10:45 de la nit amb sortida i arribada al Passeig de Mar, proposa un recorregut de prop de 8 quilòmetres pel nucli urbà i diversos barris de Blanes sota el cel nocturn. El circuit inclou punts emblemàtics com la pujada a l'ermita de Santa Bàrbara, Calabona i el Jardí Botànic Marí Bortra. Per facilitar l'esforç s'instal·laran fonts d'aigua durant la pujada i hi haurà un avituallament final amb aigua i fruita per tots els inscrits oficials. Més enllà de l'esport, la nit de Sant Bonós manté el seu caràcter solidari. En el moment de formalitzar la inscripció, els participants poden també fer una aportació voluntària que es destinarà íntegrament a una entitat d'acció social de la ciutat. Aquest vessant solidari es reforça amb el suport de nombroses empreses i entitats locals que col·laboren en la logística i en els obsequis de la jornada.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, la Guàrdia Civil i la policia local van desmantellar una plantació de marihuana a Santa Susana amb 223 plantes i 10 quilos de cabdells. La policia local de Santa Susana, juntament amb la Guàrdia Civil, van desmantellar una plantació de marihuana en una vivenda del municipi en el marc de l'operació Shatterban. La investigació es va iniciar després que la policia local alertés sobre possibles activitats delictives relacionades amb el cultiu de marihuana. A partir d'aquesta informació es va iniciar una investigació que va finalitzar amb el registre de l'habitatge. Durant l'escorcoll es van comissar 233 plantes de marihuana, 10.310 grams de marihuana, 800 euros en efectiu, un arma de fogueig i material elèctric valorat en 36.000 euros.

El 2021 va haver-hi compensacions pels propietaris afectats per la suspensió de desnonaments. Les persones propietàries i arrendadores d'habitatges que estiguessin afectades per la suspensió extraordinària dels desnonaments i dels llançaments per persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional podien sol·licitar una compensació econòmica fins al 30 de novembre d'aquell any. La llei preveia que extraordinàriament no es podia desnonar famílies vulnerables, cosa que deixava en posició complicada a propietaris que es trobaven amb problemes per cobrar els lloguers.

I finalment, el 2016, propietaris de Ciutat Jardí van demandar a l'Ajuntament pel repartiment de les quotes d'urbanització. Així ho van notificar els veïns de la zona al consistori, tal com indicava la llei. L'objectiu de la notificació, datada de 12 de juliol, era donar coneixement dels recursos a veïns per si volien personar-se als jutjats com a part demandada en el termini que establia la llei i que en aquest cas era de 9 dies. Aquestes cartes informatives van generar inquietud i dubte entre els veïns, per la qual cosa el consistori va enviar, amb data de 10 d'agost, una nota aclaratòria redactada en format pregunta-resposta per mirar de dissipar aquests dubtes.

0: Ara el mateix el que fem és consultar la previsió meteorològica del temps. Avui no podem comptar amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, però sí que tenim els companys del Servei Meteorològic de Catalunya qui tenen tota la informació de la previsió d'avui. Parlem ara mateix amb ells. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb una temperatura força semblant a la d'ahir, amb superacions de llindar de calor nocturna en aquesta meitat sud del litoral, que podrien tornar a repetir en alguna localitat durant la jornada de dijous. Avui ens espera un dia força assolellat, de fet comencem la jornada sense núvols, perfecte per poder veure aquest eclipse solar que es donarà aquesta tarda, i el que tindrem aquesta tarda, al final de la tarda cap al vespre, i el que sí que tindrem serà a l'interior de la meitat nord, creixeran nuvolades, que en aquest sector sí que deixaran el cel més ennuvolat, fins i tot es podria escapar algun ruixat, i també per altra banda no és del tot impossible que fruit de les nuvolades que puguin créixer a l'interior de la península o fins i tot al massís del port poguessin arribar alguns núvols alts en aquest sector. A la resta, però, sembla que domini del sol. En general, amb tot, podem anar seguint l'evolució dels núvols a través del satèl·lit Meteosat. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

Finalitzem l'informatiu d'aquest dimecres repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Entre altres, hem parlat de Ciutat Jardí perquè l'Ajuntament està licitant una nova fase de renovació de la xarxa d'aigua potable per un pressupost de gairebé 350.000 euros. L'obra se centrarà a substituir la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carril Llorer per eliminar les fuites importants. Aquest projecte se suma a la millora del 15% de la xarxa de subministrament en baixa, ja executada, i la rehabilitació actual dels anomenats dipòsits bessons. Els treballs tenen un termini d'execució de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans de finalitzar el març de 2027. També he parlat de la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima, els maduixots que viatgen aquest cap de setmana a Aix-les-Thermes per participar en la seva festa i estrenyar els vincles de germanament amb Palafolls. Durant l'estada, la colla realitzarà tallers i exhibicions castelleres on destaca, entre altres, l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí. Paral·lelament a aquestes sortides, l'entitat també manté una crida oberta per incorporar nous membres a la pinya i, especialment, músics de gralla o timbal pels seus estats. Assajos. També hem parlat de la nostra festa major perquè l'Ajuntament ja ha adjudicat oficialment les barraques de la festa d'aquest setembre entre diverses entitats locals per espais de l'Alterfesta i també pels sopes a la fresca. L'Alterfesta comptarà amb 6 barraques a la plaça de Popi gestionades per entitats com els Maduixots o la Penya Barcelonista. També a la plaça de les Valls d'Ax els sopes a la fresca. L'adjudicació s'ha basat en criteris com el nombre de socis o l'activitat de cada entitat per promocionar el teixit associatiu del poble amb punts claus de la celebració. I finalment avui hem marxat cap a Blanes, que ho té tot a punt per la celebració de la 41a nit de Sant Bonós aquest dissabte amb una previsió de participació que espera fregar el límit màxim de 5.500 dorsals. La caminada popular nocturna proposa un recorregut de 8 quilòmetres pel nucli urbà i espais emblemàtics com el Jardí Botànic Marimurtre o l'ermita de Santa Bàrbara sota el cel d'estiu. Les inscripcions en línia es tanquen aquest dijous de matinada a un preu de 4,60 €, passant després a la modalitat presencial a l'Ajuntament o al Decathlon per 5,50 € fins a exaurir les places. Com és tradició, la prova manté un vessant solidari permetent als inscrits fer aportacions voluntàries destinades íntegrament a una entitat d'acció social de la vila.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 12 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes les notícies d'avui i d'aquesta setmana i d'altres les teniu disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensar que finalment estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

70s. 70s. Give me the

0: informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: L'Ajuntament ha adjudicat ja les barraques per la festa major d'aquest any. L'Ajuntament ha fet pública la llista definitiva de les entitats locals que gestionaran els espais de restauració i begudes durant la pròxima festa major. En total, el consistori ha adjudicat les llicències d'ocupació temporal repartides entre l'Alterfesta, els sopars a la fresca i el gran concert d'orquestra, assegurant així la presència del teixit associatiu en els punts clau de la celebració d'enguany. L'Alterfesta, que es farà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la plaça de Popi, comptarà amb un total de 6 barraques. Les entitats encarregades de dinamitzar aquests espais seran el Club de Futbol Sala Sant Lluís, la Colla de Diables Folls, el Club Muay Thai Ayutthaya, la Colla Gegantera, el Club Petit Palafolls i Diverteatre. D'altra banda, els sopars a la fresca, que es faran el 4, 5 i 6 de setembre a la plaça de les Valls d'Acs, també disposaran de 6 parades amb una oferta gastronòmica variada. L'associació Glob de Bosc farà postres i cava, mentre que l'AMPA d'Elies Palafolls gestionarà la barra de begudes. El servei de menjar estarà repartit entre 4 punts a càrrec de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Folls del Castell, la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga i el Club Deportivo Palafolls. Finalment, pel concert de festa major que tindrà lloc el 10 de setembre, al Fòrum Palatiolo s'instal·larà una única barraca de suport. Segons l'adjudicació, la gestió d'aquest espai anirà a càrrec del Club Petit Palafolls i la Colla Gegantera. Totes les adjudicacions han seguit un procés de valoració basat en criteris com el nombre de socis, l'activitat de l'entitat i la promoció del nom de Palafolls, resolent també els empats, mitjançant un sorteig públic que es va fer el passat mes de juny.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'Ajuntament està licitant una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua potable a Ciutat Jardí per un pressupost de gairebé 350.000 euros. L'obra se centrarà a substituir la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer per eliminar les fuites importants detectades en aquest sector. Aquest projecte se suma a la millora del 15% de la xarxa de subministrament en baixa que ja està executada i a la rehabilitació actual dels anomenats dipòsits bessons. Els treballs tenen un termini d'execució de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans del març del 2026 per complir amb els requisits de les subvencions tant de l'Agència Catalana de l'Aigua com de la Diputació de

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. N'hi ha d'altres i llavors avancem ara mateix en titulars. Parlem també dels maduixots, perquè la colla viatja aquest cap de setmana a Aix-les-Thermes per participar en la seva festa major i estrenya els vincles de germanament amb Palafolls. Durant l'estada, la colla realitzarà tallers i una exhibició castellera on destaca l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, una acció especial que serà enregistrada amb un dron a petició de l'Ajuntament francès. Paral·lelament a aquestes sortides internacionals, l'entitat manté una crida oberta per incorporar nous membres de la pinya i especialment músics de gralla o timbal pels seus assajos. Per totes les persones interessades, la colla ofereix classes gratuïtes i instruments per iniciar-se en la cultura castellera cada dimarts i divendres al Forroll.

I el consistori ja ha adjudicat oficialment les barraques de la festa major d'aquest setembre entre diverses entitats locals per l'Alterfesta i també pels sopars a la fresca. L'Alterfesta comptarà amb 6 barraques a la plaça de Popi, gestionada per grups com els Diables Folls, el Club Patí o el Club de Futbol Sala Sant Lluís, mentre que els sopars a la plaça de les Valls d'Ax tindran una oferta variada a càrrec dels Maduixots o la penya barcelonista. Per al gran concert del 10 de setembre al Fòrum Palatiolo s'ha previst una única barraca de suport compartida pel Club Patí i per la colla gegantera. L'adjudicació s'ha basat, entre altres, en criteris com el nombre de socis, l'activitat de cada entitat per promocionar el teixit associatiu del poble, en punts clau de la celebració. I marxarem també a altres municipis, en aquest cas cap a Blanes, que ho té tot a punt per la celebració de la 41a nit de Sant Bonós aquest dissabte, amb una previsió de participació que espera fregar el límit màxim de 5.500 dorsals. La caminada popular nocturna proposa un recorregut de 8 quilòmetres pel nucli urbà i espais emblemàtics com el Jardí Botànic Marí Murtra o l'ermita de Santa Bàrbara sota el cel de l'estiu. Les inscripcions en línia es tanquen aquest dijous amb preu de 4,60 €, passant després a modalitat presencial a l'Ajuntament o al Decathlon per 5,50 € fins a exaurir les places. Com és tradició, la prova manté una vessant solidària, permetent als inscrits fer aportacions voluntàries destinades íntegrament a una entitat d'acció social de la vila.

0: I pel que fa al temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, tindrem un temps estable i completament assolellat a tot el Maresme, amb alguns núvols prims a la tarda que no impediran visualitzar-lo. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos força 1 a 3 de component variable a primeres hores, girant a component sud-est de cara al migdia. Les temperatures màximes pujaran amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i les mínimes oscil·laran entre els 30. A Palafolls es preveu que hi hagi alguns núvols, les temperatures tornen a pujar, les màximes fins als 33 graus i les mínimes fins als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 12 d'agost del 2026 i ho fem parlant de qüestions com, per exemple, que s'està licitant una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua a Ciutat Jardí per completar la millora del sector. L'Ajuntament continua avançant en el pla de modernització de la xarxa d'aigua potable a Ciutat Jardí. Després d'haver actuat recentment en diversos punts crítics, el consistori ha tret a licitació les obres per renovar un nou tram clau. Es preveu renovar la canonada d'impulsió en alt que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer. Aquest projecte específic surt a concurs públic amb un pressupost de 349.000 euros. Aquesta nova intervenció s'assuma a la feina que l'Ajuntament ja ha anat realitzant a l'urbanització. Tal com ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemanya, el consistori ha completat recentment una actuació sobre el 15% de la xarxa de subministrament en baixa, és a dir, la que porta l'aigua directament a les llars, i ara el focus se centra en la xarxa en alta. A més d'aquestes obres acabades, actualment ja es troben en fase inicial d'execució altres dues parts vitals del projecte. D'una banda, la rehabilitació dels anomenats dipòsits bessons i d'altra banda, la millora dels trams de canonada en pendent extraordinària. Segons Alemany, l'objectiu d'aquest nou contracte és actuar en un dels darrers punts on encara es detectaven fuites importants.
1: Les obres que s'estan citant ara mateix en el contracte respecte a la renovació i millora de la xarxa d'aigua en alta són les que es corresponen a la canonada que va des dels pous de Sant Genís fins als dipòsits de referència dels bessons a Ciutat Jardí. Aquest tram de canonada, que és un dels punts on també s'havien detectat fuites i estava en més mal estat, és el que es renovarà ara amb una subvenció de l'ACA i amb diners que aporta també que portem des de l'Ajuntament de Palafolls i que està dintre del pla de millora que s'ha aplicat a tot el municipi, també en aquest sector, i que també té afectacions a la xarxa de subministrament en baixa, que és la que va des dels dipòsits fins a les cases, no? I que ja s'ha fet també una altra actuació aquí a Ciutat Jardí amb un 15% de la xarxa i que hem acabat recentment.
0: L'obra que es licita ara consisteix en la instal·lació d'una nova canonada de fosa dúctil de 200 mil·límetres de diàmetre. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans del març de 2027 per complir amb els requisits de les subvencions atorgades per l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, l'ACA i la Diputació de Barcelona. Amb aquesta nova fase, l'Ajuntament busca tancar el cercle de renovació de les infraestructures hídriques a Ciutat Jardí, augmentant la robustesa del sistema i garantint un rendiment òptim de la xarxa a tot el sector. I parlem ara de cultura dels maduixots que porten els castells al poble germanat d'Aix-les-Thermes. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima viatja aquest cap de setmana cap a Aix-les-Thermes, a França. El municipi que està germanat amb Palafolls celebra una espècie de festa major els dies 14, 15 i 16 d'agost i la colla hi participarà activament per estrenyar els vincles entre ambdues poblacions a través dels castells. Aquesta visita forma part d'un projecte de la colla per visitar els diferents pobles agermanats amb les poblacions del seu territori d'actuació. Durant la seva estada a Aix, els maduixots realitzaran una exhibició castellera i també un taller pels assistents. Una de les imatges més destacades serà l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, que ha estat una petició expressa de l'Ajuntament francès, que serà enregistrada amb un dron. La cocap de colla dels maduixots, Mercè Masferrer, explica que la colla ja estudia repetir l'experiència l'any vinent, visitant Arbales, poble germanat amb Blanes.
2: I com bé deia, no? Això és una idea que ens va sorgir ja fa un temps i que hem començat a posar en pràctic aquest any, i tenim la idea de si tot va bé, doncs l'any que ve poder visitar Ardales, que és el poble germanat amb Blanes, i ja estem ja fent els contactes, ho estem parlant, pinta bé, òbviament no està encara tancat, perquè això són coses que porten temps de lligar, de concretar i de confirmar, però sí, la idea és doncs això, anar visitant tots els nostres pobles agermanats i mostrar la cultura castellera arreu.
0: Més enllà d'aquestes sortides, la colla manté un objectiu constant. Els maduixots volen fer créixer la seva massa social. És per això que fan una crida a totes les persones i famílies que vulguin provar l'experiència, ja sigui fent pinya o aprenent a fer castells, destacant que és una activitat intergeneracional on tothom hi té cabuda. Especialment urgent és la cerca de músics, tant si ja saben tocar com si volen aprendre de zero la gralla o el timbal. La colla ofereix classes gratuïtes i disposa d'instruments per a aquells que es vulguin iniciar.
2: I com sempre, no, totes les colles castelleres, de fet penso que totes les entitats sempre estem buscant gent, com més gent som, més coses podem fer i més grans són els projectes, i nosaltres doncs no som menys, no, i seguim buscant gent que ens acompanyi a fer pinya, que vulgui aprendre a fer castells, que vulgui aprendre a tocar, famílies que vulguin venir a participar del fet casteller tots junts, els més petits de la casa, els més grans. És una activitat que és bonic precisament per això, perquè pots fer-la en família, és intergeneracional, això vol dir, no, que et trobes amb gent de totes les edats, que tots compartint el mateix projecte, i és molt bonic, és un aprenentatge tant per als més adults com per als més petits.
0: Totes les persones interessades a conèixer la colla poden apropar-se als seus assajos al Forroll els dimarts i divendres a les 8 del vespre. I seguim parlant de cultura i de festes majors, en aquest cas de la nostra, perquè l'Ajuntament ha adjudicat ja les barraques per la festa major d'aquest any. L'Ajuntament ha fet pública la llista definitiva de les entitats que gestionaran els espais de restauració i begudes durant la pròxima festa major. En total, el consistori ha adjudicat les llicències d'ocupació temporal repartides entre l'Alterfesta, els sopars a la fresca i el gran concert de l'orquestra, assegurant així la presència del teixit associatiu en els punts clau de la celebració. L'Alterfesta, que es farà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la plaça de Popi, comptarà amb un total de 6 barraques. Les entitats encarregades de dinamitzar aquest espai seran el Club de Futbol Sala Sant Lluís, la Colla de Diables Folls, el Club Muay Thai Ayutthaya, la Colla Gegantera, el Club Petit Palafolls i Diverteatre. D'altra banda, els sopars a la fresca, que es faran el 4, 5 i 6 de setembre a la plaça de les Valls d'Acs, també disposaran de 6 parades amb una oferta gastronòmica variada. L'associació Glob de Bosc oferirà postres i cava, mentre que l'AMPA de l'Institut gestionarà la barra de begudes. El servei de menjar estarà repartit en 4 punts a càrrec de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Folls del Castell, la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga i el Club Deportivo Palafolls. Finalment, el concert de festa major que tindrà lloc el 10 de setembre al Fòrum Palatiolo s'instal·larà una única barraca de suport. Segons el decret d'adjudicació, la gestió d'aquest espai anirà a càrrec del Club Petit Palafolls i la Colla Gegantera. Totes les adjudicacions han seguit un procés de valoració basat en criteris com el nombre de socis, l'activitat de l'entitat i la promoció del nom de Palafolls, resolent els empats mitjançant un sorteig públic que es va fer el passat mes de juny. I marxem cap a Blanes, que ho té tot a punt per la 41a nit de Sant Bonós amb una previsió de més de 5.000 participants. Aquest dissabte, Blanes viurà l'esdeveniment esportiu i popular més multitudinari de l'any, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós. Està organitzada pel Departament d'Esports de l'Ajuntament i aquesta marxa nocturna s'ha convertit en una tradició arrelada tant pels veïns de la localitat com també pels estiuejants de la zona. Les persones interessades a participar-hi encara són a temps d'apuntar-s'hi. Les inscripcions online, amb un preu de 4,60 €, estaran obertes fins la mitjanit d'aquest dijous. A partir de llavors s'activaran les inscripcions presencials a un preu de 5,50 €. Divendres 14 d'agost es podran fer a la botiga Decathlon de Blanes de 10 a 1 i de 4 a 8 i el mateix dissabte, el dia de la caminada, a la sala de plens de l'Ajuntament des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit o fins que s'exhaureixin els dorsals. L'organització ha fixat un límit màxim de 5.500 participants, una xifra que s'espera fregar o superar atesa la popularitat de la prova els últims anys. La caminada, que començarà a 10:45 de la nit amb sortida i arribada al Passeig de Mar, proposa un recorregut de prop de 8 km pel nucli urbà i diversos barris de Blanes. plana sota el cel nocturn. El circuit inclou punts emblemàtics com la pujada a l'ermita de Santa Bàrbara, Calabona i el Jardí Botànic Mariburtra. Per facilitar l'esforç s'instal·laran fonts d'aigua durant la pujada i hi haurà un avituallament final amb aigua i fruita per tots els inscrits oficials. Més enllà de l'esport, la nit de Sant Bonós manté el seu caràcter solidari. En el moment de formalitzar la inscripció, els participants poden també fer una aportació voluntària que es destinarà íntegrament a una entitat d'acció social de la ciutat. Aquest vessant solidari es reforça amb el suport de nombroses empreses i entitats locals que col·laboren en la logística i en els obsequis de la jornada.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, la Guàrdia Civil i la policia local van desmantellar una plantació de marihuana a Santa Susana amb 223 plantes i 10 quilos de cabdells. La policia local de Santa Susana, juntament amb la Guàrdia Civil, van desmantellar una plantació de marihuana en una vivenda del municipi en el marc de l'operació Shatterman. La investigació es va iniciar després que la policia local alertés sobre possibles activitats delictives relacionades amb el cultiu de marihuana. A partir d'aquesta informació es va iniciar una investigació que va finalitzar amb el registre de l'habitatge. Durant l'escorcoll es van comissar 233 plantes de marihuana, 10.310 grams de marihuana, 800 euros en efectiu, un arma de fogueig i material elèctric valorat en 36.000 euros.

El 2021 va haver-hi compensacions pels propietaris afectats per la suspensió de desnonaments. Les persones propietàries i arrendadores d'habitatges que estiguessin afectades per la suspensió extraordinària dels desnonaments i dels llançaments per persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional podien sol·licitar una compensació econòmica fins al 30 de novembre d'aquell any. La llei preveia que extraordinàriament no es podia desnonar famílies vulnerables, cosa que deixava en posició complicada a propietaris que es trobaven amb problemes per cobrar els lloguers.

I finalment, el 2016, propietaris de Ciutat Jardí van demandar a l'Ajuntament pel repartiment de les quotes d'urbanització. Així ho van notificar els veïns de la zona al consistori, tal com indicava la llei. L'objectiu de la notificació, datada de 12 de juliol, era donar coneixement dels recursos a veïns per si volien personar-se als jutjats com a part demandada en el termini que establia la llei i que en aquest cas era de 9 dies. Aquestes cartes informatives van generar inquietud i dubte entre els veïns, per la qual cosa el consistori va enviar, amb data de 10 d'agost, una nota aclaratòria redactada en format pregunta-resposta per mirar de dissipar aquests dubtes.

0: Ara el mateix el que fem és consultar la previsió meteorològica del temps. Avui no podem comptar amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, però sí que tenim els companys del Servei Meteorològic de Catalunya qui tenen tota la informació de la previsió d'avui. Parlem ara mateix amb ells. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb una temperatura força semblant a la d'ahir, amb superacions de llindar de calor nocturna en aquesta meitat sud del litoral, que es podrien tornar a repetir en alguna localitat durant la jornada de dijous. Avui ens espera un dia força assolellat. De fet, comencem la jornada sense núvols, perfecte per poder veure aquest eclipse solar que es donarà aquesta tarda. I el que tindrem aquesta tarda, al final de la tarda cap al vespre, i el que sí que tindrem serà a l'interior de la meitat nord, creixeran nuvolades, que en aquest sector sí que deixaran el cel més ennuvolat, fins i tot es podria escapar algun ruixat, i també, per altra banda, no és del tot impossible que, fruit de les nuvolades que puguin créixer a l'interior de la península o fins i tot al massís del port, poguessin arribar alguns núvols alts en aquest sector. A la resta, però, sembla que domini del sol en general. Amb tot, podem anar seguint l'evolució dels núvols a través del satèl·lit Meteosat. I d'un mes, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

finalitzem l'informatiu d'aquest dimecres repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Entre altres, hem parlat de Ciutat Jardí perquè l'Ajuntament està licitant una nova fase de renovació de la xarxa d'aigua potable per un pressupost de gairebé 350.000 euros. L'obra se centrarà a substituir la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer per eliminar les fuites importants. Aquest projecte se suma a la millora del 15% de la xarxa de subministrament en baixa, ja executada, i la rehabilitació actual dels anomenats dipòsits bessons. Els treballs tenen un termini d'execució de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans de finalitzar el març de 2027. També he parlat de la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima, els maduixots que viatgen aquest cap de setmana a Aix-les-Thermes per participar en la seva festa i estrenyar els vincles de germanament amb Palafolls. Durant l'estada, la colla realitzarà tallers i exhibicions castelleres on destaca, entre altres, l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí. Paral·lelament a aquestes sortides, l'entitat també manté una crida oberta per incorporar nous membres a la pinya i especialment músics de gralla o timbal pels seus esquís. Gràcies. També hem parlat de la nostra festa major perquè l'Ajuntament ja ha adjudicat oficialment les barraques de la festa d'aquest setembre entre diverses entitats locals per espais de l'Alterfesta i també pels sopes a la fresca. L'Alterfesta comptarà amb 6 barraques a la plaça de Popi gestionades per entitats com els Maduixots o la Penya Barcelonista. També a la plaça de les Valls d'Ax els sopes a la fresca. L'adjudicació s'ha basat en criteris com el nombre de socis o l'activitat de cada entitat per promocionar el teixit associatiu del poble amb punts claus de la celebració. I finalment avui hem marxat cap a Blanes, que ho té tot a punt per la celebració de la 41a nit de Sant Bonós aquest dissabte amb una previsió de participació que espera fregar el límit màxim de 5.500 dorsals. La caminada popular nocturna proposa un recorregut de 8 quilòmetres pel nucli urbà i espais emblemàtics com el Jardí Botànic Marimurtra o l'ermita de Santa Bàrbara sota el cel d'estiu. Les inscripcions en línia es tanquen aquest dijous de matinada a un preu de 4,60 €, passant després a la modalitat presencial a l'Ajuntament o al Decathlon per 5,50 € fins a exaurir les places. Com és tradició, la prova manté un vessant solidari permetent als inscrits fer aportacions voluntàries destinades íntegrament a una entitat d'acció social de la vila.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 12 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes les notícies d'avui i d'aquesta setmana i d'altres les teniu disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Es licita una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua Ciutat Jardí per completar la millora del sector. L'Ajuntament continua avançant en el pla de modernització de la xarxa d'aigua potable a la urbanització de Ciutat Jardí. Després d'haver actuat recentment en diversos punts crítics, el consistori ha tret a licitació les obres per renovar un nou tram. Es preveu renovar la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer. Aquest projecte específic surt a concurs públic amb un pressupost de 349.000 euros. La nova intervenció se suma a la feina que l'Ajuntament ja ha anat realitzant a l'urbanització. Tal com ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemanya, el consistori ha completat recentment una actuació sobre el 15% de la xarxa de subministrament en baixa, és a dir, la que porta l'aigua directament a les llars, i ara el focus se centra en la xarxa en alta. A més d'aquestes obres acabades, actualment ja es troben en fase inicial d'execució altres dues parts vitals del projecte. D'una banda, la rehabilitació dels anomenats dipòsits bessons i, d'altra banda, la millora dels trams de canonada amb pendent extraordinària. Segons Alemany, l'objectiu d'aquest nou contracte és actuar en un dels darrers punts on encara es detectaven fuites importants.
1: Les obres que s'estan citant ara mateix en el contracte respecte a la renovació i millora de la xarxa d'aigua en alta són les que es corresponen a la canonada que va des dels pous de Sant Genís fins als dipòsits de referència dels bessons de Ciutat Jardí. Aquest tram de canonada, que és un dels punts on també s'havien detectat fuites i estava en més mal estat, és el que es renovarà ara amb una subvenció de l'ACA i amb diners que aporta també que portem des de l'Ajuntament de Palafolls i que està dintre del pla de millora que s'ha aplicat a tot el municipi, també en aquest sector, i que també té afectacions a la xarxa de subministrament en baixa, que és la que va des dels dipòsits fins a les cases, no? I que ja s'ha fet també una altra actuació aquí a Ciutat Jardí amb un 15% de la xarxa i que hem acabat recentment.
0: L'obra que es licita consisteix en la instal·lació d'una nova canonada de fosa dúctil de 200 mil·límetres de diàmetre. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans de març del 2027 per complir amb els requisits de les subvencions atorgades per l'ACA i per la Diputació. Amb la nova fase, l'Ajuntament busca tancar el cercle de renovació de les infraestructures hídriques a Ciutat Jardí, augmentant la robustesa del sistema i garantint un rendiment òptim de la xarxa a tot el sector.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del De Gorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al De Gorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'Ava. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan, una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De Gorra Express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
2: i de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Escolta, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 12 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant proposta per veure l'eclipsi aquest vespre. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'esplanada del Castell de Palafolls. Hi haurà sopar popular, es podrà veure l'eclipsi amb protecció i després també l'actuació musical de la Pell Roja.
0: No t'ho perdis.
1: Si avancem una miqueta més, destacarem també propostes al municipi de Malgrat de Mar, que continua de festa major. Entre d'altres, aquests dies, per exemple, es podrà gaudir del Barraquits. Serà aquest vespre a partir de les 8 al Parc de Francesc Macià, amb bon vent, concert familiar a càrrec d'Every Night, en homenatge a Xesco Boix, i Brou, un concert juvenil de versions de rock en català amb servei de furgoteques. A part, demà dijous a Malgrat de Mar també hi haurà a partir de 6:45 de la tarda per als carrers de Malgrat animació amb la xaranga Entrompats Band i Percutes. I al vespre, un parell de propostes: el Vespreig i Bingo Musical al Parc del Castell a partir de les 7 de la tarda, o també sessió de cinema a la fresca al Parc de Can Campassol. A 9:45 es podrà veure Bob Esponja, una aventura pirata, una pel·lícula d'animació infantil, i a les 11 de la nit, Wolfgang, una pel·lícula familiar.
0: No t'ho perdis.
1: Deixa lloc a l'agenda perquè anem fins a Pineda de Mar per parlar de les actuacions dins el Estiueja't. Per exemple, demà passat hi haurà concert de l'Último Tributo. Serà a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. I de cara al cap de setmana destacarem, per exemple, per aquest dissabte l'actuació de Set de Rumba, un concert que es farà a les 8 del vespre a la Plaça Nova, o el diumenge noves representacions del musical Notting Hill a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. Més propostes ara del municipi de Calella. Demà dijous, per exemple, continuen les sessions del Calella Beach Festival. A la platja Gran, al costat del Xirinou, es projectarà la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Serà a partir de 9:45 del vespre. Més endavant també destacarem, i ja per divendres, a partir de 8:15 del vespre, al Pati de l'Os, al Parc del Mau, la Revetlla de la Mare de Déu d'Agost, amb música de ball, amb Cristian i Sònia, sopar popular, a càrrec de l'Associació Sant Quirze i la Colla de Gegants i Geganters de Calella, i actuació del grup La Banda del Cotxe Rojo, acabant amb la sessió de DJ Juan Esteban.
0: No t'ho perdis.
1: Avancem, tornem a parlar de l'eclipsi d'aquest vespre, perquè a Tordera també es podrà veure l'aparcament de la carretera de Fogàs. A part d'això, apuntarem a l'agenda que divendres es celebren les festes de Roca Rossa, activitats que duraran també tot el cap de setmana, coincidint amb les primeres propostes de la Festa Major 2026 de Tordera, com per exemple divendres, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, el sopar de colles temàtic, amb inscripcions exaurides, a les 10 del vespre, des de la plaça de l'Església, i al correfoc infantil, o per acabar la nit, a 11:15 a la plaça de l'Ajuntament, l'actuació amb la Caset DJs i amb la disco dels 80 fins al 2000. Acabem i ho fem parlant de les activitats del municipi de Blanes. Demà dijous continua el dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, com sempre a partir de 9:15 del vespre, aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage. I recordar-vos que aquest cap de setmana hi han festes al barri de Mas Cremat. Diferents propostes, sobretot musicals, divendres, dissabte i diumenge.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del De Gorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al De Gorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'Ava. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan. Una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
1: 93 761 95 00.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
14: Ràdio Palafolls.

0: Els maduixots porten la cultura castellera a Aix-les-Thermes. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima viatja aquest cap de setmana a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes. El municipi, que està agermanat a Palafolls, celebra una espècie de festa major els dies 14, 15 i 16 d'agost. I la colla hi participarà activament per estrenyar els vincles entre ambdues poblacions a través dels castells. Aquesta visita forma part d'un projecte de la colla per visitar els diferents municipis agermanats amb les poblacions del seu territori d'actuació. Durant la seva estada a Aix, els maduixots realitzaran una exhibició castellera i un taller també pels assistents. Una de les imatges més destacades també serà l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, una petició expressa de l'Ajuntament francès que serà enregistrada amb un dron. La cocap de colla dels maduixots, Mercè Masferrer, explica que la colla ja estudia repetir l'experiència l'any vinent visitant Arbales, poble agermanat amb l'Anès.
1: I com bé deia, no, això és una idea que ens va sorgir ja fa un temps i que hem començat a posar en pràctic aquest any, i tenim la idea de si tot va bé, doncs l'any que ve poder visitar Ardales, que és el poble agermanat amb Blanes, i ja estem ja fent els contactes, ho estem parlant, pinta bé, òbviament no està encara tancat, perquè això són coses que porten temps de lligar, de concretar i de confirmar. Però sí, la idea és, doncs, això, anar visitant tots els nostres pobles agermanats i mostrar la cultura castellera arreu.
0: Més enllà d'aquestes sortides internacionals, la colla manté un objectiu constant. Els maduixots volen fer créixer la seva massa social. Per això fan una crida a totes les persones i famílies que vulguin provar l'experiència, ja sigui fent pinya o aprenent a fer castells, destacant que és una activitat intergeneracional on tothom té cabuda. Especialment urgent és la cerca de músics, tant si ja saben tocar com si volen aprendre de zero la gralla o el timbal. La colla els ofereix classes gratuïtes i disposa d'instruments per aquells que es vulguin iniciar.
1: I com sempre, no, totes les colles castelleres, de fet penso que totes les entitats sempre estem buscant gent, com més gent som, més coses podem fer i més grans són els projectes, i nosaltres doncs no som menys, no, i seguim buscant gent que ens acompanyi a fer pinya, que vulgui aprendre a fer castells, que vulgui aprendre a tocar, famílies que vulguin venir a participar del fet casteller tots junts, els més petits de la casa, els més grans. És una activitat que és bonic precisament per això, perquè pots fer-la en família, és intergeneracional, això vol dir, no, que et trobes amb gent de totes les edats, tots compartint el mateix projecte, i és molt bonic, és un aprenentatge tant per als més adults com per als més petits.
0: Totes les persones interessades a conèixer la colla es poden apropar als assajos al Forroll dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del De Gorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al De Gorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'Ava. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan, una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del De Gorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al De Gorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'Ava. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan, una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: is how bad I need you.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.

0: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer-te. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ràdio Palafolls.
3: Cada dia més a prop. Més a prop.

0: L'Ajuntament ha adjudicat ja les barraques per la festa major d'aquest any. L'Ajuntament ha fet pública la llista definitiva de les entitats locals que gestionaran els espais de restauració i begudes durant la pròxima festa major. En total, el consistori ha adjudicat les llicències d'ocupació temporal repartides entre l'Alterfesta, els sopars a la fresca i el gran concert d'orquestra, assegurant així la presència del teixit associatiu en els punts clau de la celebració d'enguany. L'Alterfesta, que es farà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la plaça de Popí, comptarà amb un total de 6 barraques. Les entitats encarregades de dinamitzar aquests espais seran el Club de Futbol Sala Sant Lluís, la Colla de Diables Folls, el Club Muay Thai Ayutthaya, la Colla Gegantera, el Club Petit Colafolls i l'Iberteatre. D'altra banda, els sopars a la fresca, que es faran el 4, 5 i 6 de setembre a la plaça de les Valls d'Acs, també disposaran de 6 parades amb una oferta gastronòmica variada. L'associació Glob de Bosc farà postres i cava, mentre que l'AMPA d'Elies Palafoll gestionarà la barra de begudes. El servei de menjar estarà repartit entre 4 punts a càrrec de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Folls del Castell, la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga i el Club Deportivo Palafolls. Finalment, pel concert de festa major que tindrà lloc el 10 de setembre, al Fòrum Palatiolo s'instal·larà una única barraca de suport. Segons l'adjudicació, la gestió d'aquest espai anirà a càrrec del Club Petit Palafolls i la Colla Gegantera. Totes les adjudicacions han seguit un procés de valoració basat en criteris com el nombre de socis, l'activitat de l'entitat i la promoció del nom de Palafolls, resolent també els empats, mitjançant un sorteig públic que es va fer el passat mes de juny.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del Dagorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al Dagorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíaques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'Ava. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan, una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Dagorra.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: chévere.
1: No t'ho perdis.
2: Dimecres, 12 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant proposta per veure l'eclipsi aquest vespre. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'esplanada del Castell de Palafolls. Hi haurà sopar popular, es podrà veure l'eclipsi amb protecció i després també l'actuació musical de la Pell Roja.
1: No t'ho perdis.
2: Si avancem una miqueta més, destacarem també propostes al municipi de Malgrat de Mar, que continua de festa major. Entre d'altres, aquests dies, per exemple, es podrà gaudir del Barraquits. Serà aquest vespre a partir de les 8 al Parc de Francesc Macià amb bon vent, concert familiar a càrrec d'Every Night, en homenatge a Xesco Boix, i Brou, un concert juvenil de versions de rock en català amb servei de furgoteques. A part, demà dijous a Malgrat de Mar també hi haurà a partir de 6:45 de la tarda per als carrers de Malgrat animació amb la xaranga Entrompats Band i Percutes. I al vespre, un parell de propostes, el Vespreig i Bingo Musical al Parc del Castell a partir de les 7 de la tarda, o també sessió de cinema a la fresca al Parc de Can Campassol. A 9:45 es podrà veure Bob Esponja, una aventura pirata, una pel·lícula d'animació infantil, i a les 11 de la nit, Wolfgang, una pel·lícula familiar.
1: No t'ho perdis.
2: Deixa lloc a l'agenda perquè anem fins a Pineda de Mar per parlar de les actuacions dins el Estiueja't. Per exemple, demà passat hi haurà concert de l'Último Tributo. Serà a partir de les 10 del vespre a plaça Espanya. I de cara al cap de setmana destacarem, per exemple, per aquest dissabte l'actuació de Set de Rumba, un concert que es farà a les 8 del vespre a la plaça Nova, o el diumenge noves representacions del musical Notting Hill a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. Més propostes ara del municipi de Calella. Demà dijous, per exemple, continuen les sessions del Calella Beach Festival. A la platja Gran, al costat del Xirinou, es projectarà la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Serà a partir de 9:45 del vespre. Més endavant també destacarem, i ja per divendres, a partir de 8:15 del vespre, al Pati de l'Os, al Parc del Mau, la revetlla de la Mare de Déu d'Agost, amb música de ball, amb Cristian i Sònia, sopar popular, a càrrec de l'Associació Sant Quirze i la Colla de Gegants i Geganters de Calella, i actuació del grup La Banda del Cotxe Rojo, acabant amb la sessió de DJ Juan Esteban.
1: No t'ho perdis.
2: Avancem, tornem a parlar de l'eclipsi d'aquest vespre, perquè a Tordera també es podrà veure l'aparcament de la carretera de Fogars. A part d'això, apuntarem a l'agenda que divendres es celebren les festes de Roca Rossa, activitats que duraran també tot el cap de setmana, coincidint amb les primeres propostes de la Festa Major 2026 de Tordera, com per exemple divendres, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, el sopar de colles temàtic, amb inscripcions exaurides, a les 10 del vespre, des de la plaça de l'Església, i al correfoc infantil, o per acabar la nit, a 11:45 a la plaça de l'Ajuntament, l'actuació amb la Caset DJs i amb la disco dels 80 fins al 2000. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà dijous continua el dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, com sempre a partir de 9:15 del vespre, aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage. I recordar-vos que aquest cap de setmana hi han festes al barri de Mas Cremat. Diferents propostes, sobretot musicals, divendres, dissabte i diumenge.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: Més informació.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del De Gorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al De Gorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'ABBA. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan? Una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Es licita una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua Ciutat Jardí per completar la millora del sector. L'Ajuntament continua avançant en el pla de modernització de la xarxa d'aigua potable a la urbanització de Ciutat Jardí. Després d'haver actuat recentment en diversos punts crítics, el consistori ha tret a licitació les obres per renovar un nou tram. Es preveu renovar la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer. Aquest projecte específic surt a concurs públic amb un pressupost de 349.000 euros. La nova intervenció se suma a la feina que l'Ajuntament ja ha anat realitzant a l'urbanització. Tal com ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemanya, el consistori ha completat recentment una actuació sobre el 15% de la xarxa de subministrament en baixa, és a dir, la que porta l'aigua directament a les llars, i ara el focus se centra en la xarxa en alta. A més d'aquestes obres acabades, actualment ja es troben en fase inicial d'execució altres dues parts vitals del projecte. D'una banda, la rehabilitació dels anomenats dipòsits bessons i, d'altra banda, la millora dels trams de canonada en pendent extraordinària. Segons Alemany, l'objectiu d'aquest nou contracte és actuar en un dels darrers punts on encara es detectaven fuites importants.
1: Les coses que s'estan citant ara mateix en el contracte respecte a la renovació i millora de la xarxa d'aigua en alta són les que es corresponen a la canonada que va des dels pous de Sant Genís fins als dipòsits de referència dels bessons a Ciutat Jardí. Aquest tram de canonada, que és un dels punts on també s'havien detectat fuites i estava en més mal estat, és el que es renovarà ara amb una subvenció de l'ACA i amb diners que aporta també que portem des de l'Ajuntament de Palafolls i que està dintre del pla de millora que s'ha aplicat a tot el municipi, també en aquest sector, i que també té afectacions a la xarxa de subministrament en baixa, que és la que va des dels dipòsits fins a les cases, no? I que ja s'ha fet també una altra actuació aquí a Ciutat Jardí amb un 15% de la xarxa i que hem acabat recentment.
0: L'obra que es licita consisteix en la instal·lació d'una nova canonada de fosa dúctil de 200 mil·límetres de diàmetre. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans de març del 2027 per complir amb els requisits de les subvencions atorgades per l'ACA i per la Diputació. Amb la nova fase, l'Ajuntament busca tancar el cercle de renovació de les infraestructures hídriques a Ciutat Jardí, augmentant la robustesa del sistema i garantint un rendiment òptim de la xarxa a tot el sector.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del De Gorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al De Gorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'Ava. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan. Una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express. 107.7 FM.

0: 两黄一后金。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Va, vinga, que ja hi tornem a ser. Aquí el temps corre i cada moment hi ha premis a tort i a dret. Una nova edició del Dagorra Express a punt de començar. Ara et faig la pregunta i et dic quin és el premi d'aquesta tarda. Abans, però, solucionem el premi d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un lot de productes de la farmàcia Apolo per dir-nos quina era la xarxa social que buscàvem. Us escrivíem el logo de color blau amb una F de color blanc així ben perfilada. Doncs bé, la xarxa social era Facebook i guanya el premi en Pablo Herrera, que ja pot passar per aquí, per als estudis de Ràdio Palafolls, a buscar el seu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda per al Dagorra Express. Avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema, en concret per anar als Ocina Blanes aquesta temporada d'estiu a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena o aquella que doncs has anat guardant i que ja saps que vols anar a veure. Doncs quina millor manera de fer-ho als Ocina Blanes i de forma gratuïta. I atenció, aquí ve la pregunta. Ja que parlem de cinema, ens centrem en la pel·lícula Mamma Mia. Tot un èxit, eh? Aquestes platges paradisíaques, aquest hotel, aquesta història d'amor al ritme de les cançons d'Ava. Doncs bé, et preguntem com es diu l'actriu principal de Mamma Mia, l'actriu que donava vida a Donna Sheridan, que era la protagonista d'aquesta sessió de la primera part de Mamma Mia. Com es diu l'actriu que feia de personatge principal a la pel·lícula Mamma Mia, que feia de Donna Sheridan. Una actriu molt reconeguda, molt premiada, també molt oscaritzada, i que et pot fer guanyar avui aquestes entrades al cinema.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Dagorra Express.
3: Lo dice todo, panorama
4: terrible, apocalíptico.
3: Persona que logró
5: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure...

0: Com és habitual, avancem en titulars quines són les notícies de la jornada d'avui. Entre altres, Palafolls reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8:30 gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per a educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció al centre, ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports, perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Pel que fa al temps, aquest dimarts tindrem restes de núvols baixos a la franja costanera, mentre que a l'interior del Maresme tindrem núvols alts. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable, girant cap al sud-oest. El mar estarà en estat de marejot, les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 24 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 28 i els 31 graus. A Palafolls el cel estarà mig ennuvolat, les temperatures màximes baixen fins als 31 graus i les mínimes es mantenen en els 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 11 d'agost i ho fem parlant dels pisos de protecció oficial que estan ja a l'espera dels últims detalls. La promoció de 20 habitatges de protecció oficial de lloguer social a Palafolls es troba a la fase definitiva de tancament. Un cop superat el termini dels fons europeus Next Generation al juny i la posterior pròrroga d'un mes sol·licitada per finals de juliol, l'obra principal ja està llestida, tot i que encara es treballa la col·locació d'alguns materials pendents que van haver de ser retornats per defectes de fabricació. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha explicat que la situació actual es deu a la reposició d'aquests elements. Segons diu, tot i que l'estructura i els interiors estan complets, no es podrà procedir a l'integra oficial de l'OVA fins que aquests punts estiguin totalment resolts.
1: Els pisos estan acabats. Tota la, el que és la feina important està gestionada. Manquen alguns detalls que són producte de que en el seu moment els materials que van enviar doncs, van ser deficients i es van retornar i s'està esperant que es torni a rebre el material correcte per poder acabar d'instal·lar, per exemple, les lames exteriors. És un cas com aquest, no? O una rampa d'accés als vehicles a la zona d'aparcament interna, que també estem esperant materials, però el que seria els pisos i l'obra està acabada. Ara estem pendents d'aquests detalls per acabar de finalitzar tot i pel que fa a l'entrega de l'obra, doncs un cop tinguem aquests detalls finalitzats, doncs procedirem a rebre l'obra.
0: La promoció, recordem que consta de dos blocs idèntics amb 10 pisos cadascun. Els habitatges tenen uns 69 metres quadrats útils, inclouen dues habitacions, cuina, bany i un espai polivalent. A més, s'han incorporat criteris d'eficiència energètica i s'han adaptat dos dels pisos per persones amb mobilitat reduïda. Tot i que l'obra encara no s'ha rebut formalment, l'Ajuntament ja treballa en les bases del concurs per la seva adjudicació. Es preveu que hi puguin entrar a viure durant la tardor, sempre que els sol·licitants estiguin prèviament inscrits al Registre d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya. Parlem ara d'altres qüestions perquè el nostre municipi ampliarà la xarxa de desfibriladors amb dos nous equips per la policia i a la Figuera Serena. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per incorporar dos nous desfibriladors externs automàtics, és a dir, DEAS. Amb aquesta nova adquisició, el consistori busca completar la renovació dels equips a les instal·lacions esportives i millorar també la capacitat de reacció de la policia local davant d'emergències cardíaques a la via pública. Dels dos nous aparells que s'adquiriran en règim d'arrendament, un es destinarà a la zona esportiva de la Figuera Serena, al barri Sant Lluís. L'altre s'instal·larà en un dels vehicles de la policia local. Actualment el cos policial ja disposa d'un DEA, però amb aquesta incorporació es podran dotar almenys dues de les patrulles operatives amb aquests dispositius. El contracte, que té una durada prevista de 20 mesos, també inclou el servei de manteniment integral d'aquests nous equips i d'un tercer desfibrilador que la policia ja té en propietat. Amb aquesta actuació, Palafolls reforça la condició d'espai cardioprotegit. Actualment, el nostre poble compta amb diversos desfibriladors estratègicament ubicats en diversos punts del poble. Concretament, hi ha la zona esportiva del Palauet, al Palestàdium Lluís Moner, a la zona escolar de Masprats i les Ferreries, a la plaça de l'Ajuntament, al Forroll i, com hem dit, en un dels vehicles de la policia local. L'objectiu final de la xarxa és permetre una desfibrilació precoç perquè aquests equips poden ser utilitzats per qualsevol ciutadà seguint les instruccions de veu que l'aparell va marcant en tot moment. I seguim amb altres notícies perquè ja està tot a punt per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta d'un eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre poble. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat. Un fet que no repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda a la fortificació. Es convida tots els veïns a portar el seu propi menjar per gaudir d'un sopar a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà també ulleres de protecció homologades a la mateixa esplanada fins a exaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat que arribarà al 99,35%. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34 de la tarda, el moment de màxima ocultació a les 8:28 i la posta de sol a les 8:53. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180. I ara parlem de qüestions relacionades amb la llar d'infants, perquè s'ha publicat ja la llista definitiva de places i també s'ha obert una convocatòria urgent per a educadors. L'Ajuntament ha tancat el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop acabat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar d'infants. En concret, el centre comptarà amb 100 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial pel curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 pel grup de 2 anys, a banda també d'algunes reservades per necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia. I parlem ara d'esports, perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet entrar 2 propostes per cada instància. Per aquest motiu, el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins al màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els diferents reconeixements. Amb la publicació de la llista s'ha obert un termini d'alguns quants dies perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar defectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidoria d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit i és que coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que marca les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 augmentaven els casos d'animals abandonats a Palafolls. En aquesta època de l'any és habitual que les protectores s'omplin de casos d'abandonaments. En el cas de Palafolls, normalment tenia una desena de gossos a les seves instal·lacions, però aquell any, l'any passat, es trobaven més d'una vintena. Des de la protectora es va detallar que, en comptes de buscar alternatives, les famílies decidien abandonar-los. A més, també augmentava el nombre de trucades de persones que buscaven abandonar els seus animals. A aquesta problemàtica se li suma també l'època de cria de gats, que també augmenta el nombre d'animals a la protectora i que l'any passat, de fet, va augmentar-los considerablement. El 2021 van enxampar un turisme a 112 km per hora al polígon de Camp Patalina de Malgrat. La policia local va publicar a les seves xarxes una imatge del moment en què el radar fotografiava un turisme circulant a 112 km per hora en un tram del polígon de Camp Patalina, on la velocitat està limitada a 30, pel que el conductor multiplicava gairebé per 4 la velocitat permesa. El cotxe, un Audi A3, va ser caçat dimarts al vespre, a prop de les 9 de la nit, i a més la imatge mostrava com el vehicle estava frenant en el moment de ser captat pel radar, pel que la velocitat amb la que circulava encara seria més alta. I finalment, el 2016, és a dir, fa 10 anys, el 40% de les platges del Maresme no tenien socorristes a l'estiu. De les 112 platges que hi ha a la demarcació de Barcelona, només 79 disposaven d'equips de rescat. La zona marítima amb menys vigilància es concentrava a la comarca del Maresme, on un 40% de les platges no tenien socorristes durant la temporada estival. El motiu principal és que en aquest tram de la costa barcelonina hi ha una gran presència de cales o platges petites, on el risc d'accident és inferior a les platges grans i més concorregudes. L'administració preferia dotar la vigilància als espais amb més risc amb la finalitat d'estalviar i optimitzar recursos. Segons dades del Ministeri de Medi Ambient, platges com la Punta de la Tordera Malgrat, les Caletes de Santa Susana, la Riera i els Pins de Pineda no disposaven de servei d'auxili i de salvament.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica pel dia d'avui. Bon dia, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents ho faran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, a molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: I acabem l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada d'avui. Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial i puguin entreviure durant la propera tardor. Entre altres, Palafolls reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8:30 gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció, el centre ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet pública la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Fins aquí l'informatiu d'aquest 11 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies d'avui i d'altres jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Els maduixots porten la cultura castellera a Aix-les-Thermes. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima viatja aquest cap de setmana a la localitat francesa d'Aix-les-Thermes. El municipi, que està agermanat a Palafolls, celebra una espècie de festa major els dies 14, 15 i 16 d'agost. I la colla hi participarà activament per estrenyar els vincles entre ambdues poblacions a través dels castells. Aquesta visita forma part d'un projecte de la colla per visitar els diferents municipis agermanats amb les poblacions del seu territori d'actuació. Durant la seva estada a Aix, els maduixots realitzaran una exhibició castellera i un taller també pels assistents. Una de les imatges més destacades també serà l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, una petició expressa de l'Ajuntament francès que serà enregistrada amb un dron. La cocap de colla dels maduixots, Mercè Masferrer, explica que la colla ja estudia repetir l'experiència l'any vinent visitant Ardales, poble germanat amb l'Anès.
1: I com bé deia, no, això és una idea que ens va sorgir ja fa un temps i que hem començat a posar en pràctic aquest any, i tenim la idea de si tot va bé, doncs l'any que ve poder visitar Ardales, que és el poble germanat amb l'Anes, i ja estem ja fent els contactes, ho estem parlant, pinta bé, òbviament no està encara tancat, perquè això són coses que porten temps de lligar, de concretar i de confirmar. Però sí, la idea és, doncs, això, anar visitant tots els nostres pobles agermanats i mostrar la cultura castellera arreu.
0: Més enllà d'aquestes sortides internacionals, la colla manté un objectiu constant. Els maduixots volen fer créixer la seva massa social. Per això fan una crida a totes les persones i famílies que vulguin provar l'experiència, ja sigui fent pinya o aprenent a fer castells, destacant que és una activitat intergeneracional on tothom té cabuda. Especialment urgent és la cerca de músics, tant si ja saben tocar com si volen aprendre de zero la gralla o el timbal. La colla els ofereix classes gratuïtes i disposa d'instruments per aquells que es vulguin iniciar.
1: I com sempre, no, totes les colles castelleres, de fet penso que totes les entitats sempre estem buscant gent, com més gent som, més coses podem fer i més grans són els projectes, i nosaltres doncs no som menys, no? I seguim buscant gent que ens acompanyi a fer pinya, que vulgui aprendre a fer castells, que vulgui aprendre a tocar, famílies que vulguin venir a participar del fet casteller tots junts, els més petits de la casa, els més grans. És una activitat que és bonic precisament per això, perquè pots fer-la en família, és intergeneracional, això vol dir, no, que et trobes amb gent de totes les edats, que tots compartint el mateix projecte, i és molt bonic, és un aprenentatge tant per als més adults com per als més petits.
0: Totes les persones interessades a conèixer la colla es poden apropar als assajos al Forroll dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: L'Ajuntament ha adjudicat ja les barraques per la festa major d'aquest any. L'Ajuntament ha fet pública la llista definitiva de les entitats locals que gestionaran els espais de restauració i begudes durant la pròxima festa major. En total, el consistori ha adjudicat les llicències d'ocupació temporal repartides entre l'Alterfesta, els sopars a la fresca i el gran concert d'orquestra, assegurant així la presència del teixit associatiu en els punts clau de la celebració d'enguany. L'Alterfesta, que es farà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la plaça de Popí, comptarà amb un total de 6 barraques. Les entitats encarregades de dinamitzar aquests espais seran el Club de Futbol Sala Sant Lluís, la Colla de Diables Folls, el Club Muay Thai Ayutthaya, la Colla Gegantera, el Club Petit Palafolls i Diverteatre. D'altra banda, els sopars a la fresca, que es faran el 4, 5 i 6 de setembre a la plaça de les Valls d'Acs, també disposaran de 6 parades amb una oferta gastronòmica variada. L'associació Glob de Bosc farà postres i cava, mentre que l'AMPA d'Elies Palafolls gestionarà la barra de begudes. El servei de menjar estarà repartit entre 4 punts a càrrec de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Folls del Castell, la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga i el Club Deportivo Palafolls. Finalment, pel concert de festa major que tindrà lloc el 10 de setembre, al Fòrum Palatiolo s'instal·larà una única barraca de suport. Segons l'adjudicació, la gestió d'aquest espai anirà a càrrec del Club Petit Palafolls i la Colla Gegantera. Totes les adjudicacions han seguit un procés de valoració basat en criteris com el nombre de socis, l'activitat de l'entitat i la promoció del nom de Palafolls, resolent també els empats, mitjançant un sorteig públic que es va fer el passat mes de juny.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Ajuntament està licitant una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua potable a Ciutat Jardí per un pressupost de gairebé 350.000 euros. L'obra se centrarà a substituir la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer per eliminar les fuites importants detectades en aquest sector. Aquest projecte se suma a la millora del 15% de la xarxa de subministrament en baixa que ja està executada i a la rehabilitació actual dels anomenats dipòsits bessons. Els treballs tenen un termini d'execució de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans del març del 2026 per complir amb els requisits de les subvencions tant de l'Agència Catalana de l'Aigua com de la Diputació de Barcelona.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. N'hi ha d'altres i llavors avancem ara mateix en titulars. Parlem també dels maduixots, perquè la colla viatja aquest cap de setmana a Aix-les-Thermes per participar en la seva festa major i estrenya els vincles de germanament amb Palafolls. Durant l'estada, la colla realitzarà tallers i una exhibició castellera on destaca l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, una acció especial que serà enregistrada amb un dron a petició de l'Ajuntament francès. Paral·lelament a aquestes sortides internacionals, l'entitat manté una crida oberta per incorporar nous membres de la pinya i especialment músics de gralla o timbal pels seus assajos. Per totes les persones interessades, la colla ofereix classes gratuïtes i instruments per iniciar-se en la cultura castellera cada dimarts i divendres al Forroll.

I el consistori ja ha adjudicat oficialment les barraques de la festa major d'aquest setembre entre diverses entitats locals per l'Alterfesta i també pels sopars a la fresca. L'Alterfesta comptarà amb 6 barraques a la plaça de Popi, gestionada per grups com els Diables Folls, el Club Patí o el Club de Futbol Sala Sant Lluís, mentre que els sopars a la plaça de les Valls d'Ax tindran una oferta variada a càrrec dels Maduixots o la penya barcelonista. Per al gran concert del 10 de setembre al Fòrum Palatiolo s'ha previst una única barraca de suport compartida pel Club Patí i per la colla gegantera. L'adjudicació s'ha basat, entre altres, en criteris com el nombre de socis, l'activitat de cada entitat per promocionar el teixit associatiu del poble, en punts clau de la celebració. I marxarem també a altres municipis, en aquest cas cap a Blanes, que ho té tot a punt per la celebració de la 41a nit de Sant Bonós aquest dissabte, amb una previsió de participació que espera fregar el límit màxim de 5.500 dorsals. La caminada popular nocturna proposa un recorregut de 8 quilòmetres pel nucli urbà i espais emblemàtics com el Jardí Botànic Marí Murtra o l'ermita de Santa Bàrbara sota el cel de l'estiu. Les inscripcions en línia es tanquen aquest dijous amb preu de 4,60 €, passant després a modalitat presencial a l'Ajuntament o al Decathlon per 5,50 € fins a exaurir les places. Com és tradició, la prova manté una vessant solidària, permetent als inscrits fer aportacions voluntàries destinades íntegrament a una entitat d'acció social de la vila.

0: I pel que fa al temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, tindrem un temps estable i completament assolellat a tot el Maresme, amb alguns núvols prims a la tarda que no impediran visualitzar-lo. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable a primeres hores, girant a component sud-est de cara al migdia. Les temperatures màximes pujaran amb mínimes que aniran dels 20 als 25 graus i les mínimes oscil·laran entre els 30. A Palafolls es preveu que hi hagi alguns núvols, les temperatures tornen a pujar, les màximes fins als 33 graus i les mínimes fins als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 12 d'agost del 2026 i ho fem parlant de qüestions com, per exemple, que s'està licitant una nova fase de la renovació de la xarxa d'aigua a Ciutat Jardí per completar la millora del sector. L'Ajuntament continua avançant en el pla de modernització de la xarxa d'aigua potable a Ciutat Jardí. Després d'haver actuat recentment en diversos punts crítics, el consistori ha tret a licitació les obres per renovar un nou tram clau. Es preveu renovar la canonada d'impulsió en alt que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer. Aquest projecte específic surt a concurs públic amb un pressupost de 349.000 euros. Aquesta nova intervenció s'assuma a la feina que l'Ajuntament ja ha anat realitzant a l'urbanització. Tal com ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemanya, el consistori ha completat recentment una actuació sobre el 15% de la xarxa de subministrament en baixa, és a dir, la que porta l'aigua directament a les llars, i ara el focus se centra en la xarxa en alta. A més d'aquestes obres acabades, actualment ja es troben en fase inicial d'execució altres dues parts vitals del projecte. D'una banda, la rehabilitació dels anomenats dipòsits bessons i d'altra banda, la millora dels trams de canonada amb pendent extraordinària. Segons Alemany, l'objectiu d'aquest nou contracte és actuar en un dels darrers punts on encara es detectaven fuites importants.
1: Les obres que s'estan citant ara mateix en el contracte respecte a la renovació i millora de la xarxa d'aigua en alta són les que es corresponen en la canonada que va des dels pous de Sant Genís fins als dipòsits de referència dels bessons a Ciutat Jardí. Aquest tram de canonada, que és un dels punts on també s'havien detectat fuites i estava en més mal estat, és el que es renovarà ara amb una subvenció de l'ACA i amb diners que aporta també que portem des de l'Ajuntament de Palafolls i que està dintre del pla de millora que s'ha aplicat a tot el municipi, també en aquest sector, i que també té afectacions a la xarxa de subministrament en baixa, que és la que va des dels dipòsits fins a les cases, no? I que ja s'ha fet també una altra actuació aquí a Ciutat Jardí amb un 15% de la xarxa i que hem acabat recentment.
0: L'obra que es licita ara consisteix en la instal·lació d'una nova canonada de fosa dúctil de 200 mil·límetres de diàmetre. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans del març de 2027 per complir amb els requisits de les subvencions atorgades per l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, l'ACA i la Diputació de Barcelona. Amb aquesta nova fase, l'Ajuntament busca tancar el cercle de renovació de les infraestructures hídriques a Ciutat Jardí, augmentant la robustesa del sistema i garantint un rendiment òptim de la xarxa a tot el sector. I parlem ara de cultura dels maduixots que porten els castells al poble germanat d'Aix-les-Thermes. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima viatja aquest cap de setmana cap a Aix-les-Thermes, a França. El municipi que està germanat amb Palafolls celebra una espècie de festa major els dies 14, 15 i 16 d'agost i la colla hi participarà activament per estrenyar els vincles entre ambdues poblacions a través dels castells. Aquesta visita forma part d'un projecte de la colla per visitar els diferents pobles agermanats amb les poblacions del seu territori d'actuació. Durant la seva estada a Aix, els maduixots realitzaran una exhibició castellera i també un taller pels assistents. Una de les imatges més destacades serà l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí, que ha estat una petició expressa de l'Ajuntament francès, que serà enregistrada amb un dron. La cocap de colla dels maduixots, Mercè Masferrer, explica que la colla ja estudia repetir l'experiència l'any vinent, visitant Arbales, poble germanat amb Blanes.
2: I com bé deia, no? Això és una idea que ens va sorgir ja fa un temps i que hem començat a posar en pràctic aquest any, i tenim la idea de si tot va bé, doncs l'any que ve poder visitar Ardales, que és el poble germanat amb Blanes, i ja estem ja fent els contactes, ho estem parlant, pinta bé, òbviament no està encara tancat, perquè això són coses que porten temps de lligar, de concretar i de confirmar, però sí, la idea és doncs això, anar visitant tots els nostres pobles agermanats i mostrar la cultura castellera arreu.
0: Més enllà d'aquestes sortides, la colla manté un objectiu constant. Els maduixots volen fer créixer la seva massa social. És per això que fan una crida a totes les persones i famílies que vulguin provar l'experiència, ja sigui fent pinya o aprenent a fer castells, destacant que és una activitat intergeneracional on tothom hi té cabuda. Especialment urgent és la cerca de músics, tant si ja saben tocar com si volen aprendre de zero la gralla o el timbal. La colla ofereix classes gratuïtes i disposa d'instruments per a aquells que es vulguin iniciar.
2: I com sempre, no, totes les colles castelleres, de fet penso que totes les entitats sempre estem buscant gent, com més gent som, més coses podem fer i més grans són els projectes, i nosaltres doncs no som menys, no, i seguim buscant gent que ens acompanyi a fer pinya, que vulgui aprendre a fer castells, que vulgui aprendre a tocar, famílies que vulguin venir a participar del fet casteller tots junts, els més petits de la casa, els més grans. És una activitat que és bonic precisament per això, perquè pots fer-la en família, és intergeneracional, això vol dir, no?, que et trobes amb gent de totes les edats, que tots compartint el mateix projecte, i és molt bonic, és un aprenentatge tant per als més adults com per als més petits.
0: Totes les persones interessades a conèixer la colla poden apropar-se als seus assajos al Forroll els dimarts i divendres a les 8 del vespre. I seguim parlant de cultura i de festes majors, en aquest cas de la nostra, perquè l'Ajuntament ha adjudicat ja les barraques per la festa major d'aquest any. L'Ajuntament ha fet pública la llista definitiva de les entitats que gestionaran els espais de restauració i begudes durant la pròxima festa major. En total, el consistori ha adjudicat les llicències d'ocupació temporal repartides entre l'Alterfesta, els sopars a la fresca i el gran concert de l'orquestra, assegurant així la presència del teixit associatiu en els punts clau de la celebració. L'Alterfesta, que es farà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la plaça de Popi, comptarà amb un total de 6 barraques. Les entitats encarregades de dinamitzar aquest espai seran el Club de Futbol Sala Sant Lluís, la Colla de Diables Folls, el Club Muay Thai Ayuthaya, la Colla Gegantera, el Club Petit Palafolls i Diverteatre. D'altra banda, els sopars a la fresca, que es faran el 4, 5 i 6 de setembre a la plaça de les Valls d'Acs, també disposaran de 6 parades amb una oferta gastronòmica variada. L'associació Glob de Bosc oferirà postres i cava, mentre que l'AMPA de l'Institut gestionarà la barra de begudes. El servei de menjar estarà repartit en 4 punts a càrrec de la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Folls del Castell, la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga i el Club Deportivo Palafolls. Finalment, el concert de festa major que tindrà lloc el 10 de setembre al Fòrum Palatiolo s'instal·larà una única barraca de suport. Segons el decret d'adjudicació, la gestió d'aquest espai anirà a càrrec del Club Petit Palafolls i la Colla Gegantera. Totes les adjudicacions han seguit un procés de valoració basat en criteris com el nombre de socis, l'activitat de l'entitat i la promoció del nom de Palafolls, resolent els empats mitjançant un sorteig públic que es va fer el passat mes de juny. I marxem cap a Blanes, que ho té tot a punt per la 41a nit de Sant Bonós amb una previsió de més de 5.000 participants. Aquest dissabte, Blanes viurà l'esdeveniment esportiu i popular més multitudinari de l'any, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós. Està organitzada pel Departament d'Esports de l'Ajuntament i aquesta marxa nocturna s'ha convertit en una tradició arrelada tant pels veïns de la localitat com també pels estiuejants de la zona. Les persones interessades a participar-hi encara són a temps d'apuntar-s'hi. Les inscripcions online, amb un preu de 4,60 €, estaran obertes fins la mitjanit d'aquest dijous. A partir de llavors s'activaran les inscripcions presencials a un preu de 5,50 €. Divendres 14 d'agost es podran fer a la botiga Decathlon de Blanes de 10 a 1 i de 4 a 8 i el mateix dissabte, el dia de la caminada, a la sala de plens de l'Ajuntament, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit o fins que s'exhaureixin els dorsals. L'organització ha fixat un límit màxim de 5.500 participants, una xifra que s'espera fregar o superar des de la popularitat de la prova els últims anys. La caminada, que començarà a 2:15 de la nit amb sortida i arribada al Passeig de Mar, proposa un recorregut de prop de 8 quilòmetres pel nucli urbà i diversos barris de Blanes sota el cel nocturn. El circuit inclou punts emblemàtics com la pujada a l'ermita de Santa Bàrbara, Calabona i el Jardí Botànic Marí Bortra. Per facilitar l'esforç s'instal·laran fonts d'aigua durant la pujada i hi haurà un avituallament final amb aigua i fruita per tots els inscrits oficials. Més enllà de l'esport, la nit de Sant Bonós manté el seu caràcter solidari. En el moment de formalitzar la inscripció, els participants poden també fer una aportació voluntària que es destinarà íntegrament a una entitat d'acció social de la ciutat. Aquest vessant solidari es reforça amb el suport de nombroses empreses i entitats locals que col·laboren en la logística i en els obsequis de la jornada.

obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, la Guàrdia Civil i la policia local van desmantellar una plantació de marihuana a Santa Susana amb 223 plantes i 10 quilos de cabdells. La policia local de Santa Susana, juntament amb la Guàrdia Civil, van desmantellar una plantació de marihuana en una vivenda del municipi en el marc de l'operació Shatterban. La investigació es va iniciar després que la policia local alertés sobre possibles activitats delictives relacionades amb el cultiu de marihuana. A partir d'aquesta informació es va iniciar una investigació que va finalitzar amb el registre de l'habitatge. Durant l'escorcoll es van comissar 233 plantes de marihuana, 10.310 grams de marihuana, 800 euros en efectiu, un arma de fogueig i material elèctric valorat en 36.000 euros.

El 2021 va haver-hi compensacions pels propietaris afectats per la suspensió de desnonaments. Les persones propietàries i arrendadores d'habitatges que estiguessin afectades per la suspensió extraordinària dels desnonaments i dels llançaments per persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional podien sol·licitar una compensació econòmica fins al 30 de novembre d'aquell any. La llei preveia que extraordinàriament no es podia desnonar famílies vulnerables, cosa que deixava en posició complicada a propietaris que es trobaven en problemes per cobrar els lloguers.

I finalment, el 2016, propietaris de Ciutat Jardí van demandar a l'Ajuntament pel repartiment de les quotes d'urbanització. Així ho van notificar els veïns de la zona al consistori, tal com indicava la llei. L'objectiu de la notificació, datada de 12 de juliol, era donar coneixement de recursos a veïns per si volien personar-se als jutjats com a part demandada en el termini que establia la llei, i que en aquest cas era de 9 dies. Aquestes cartes informatives van generar inquietud i dubte entre els veïns, per la qual cosa el consistori va enviar, amb data de 10 d'agost, una nota aclaratòria redactada en format pregunta-resposta per mirar de dissipar aquests dubtes.

0: Ara el mateix el que fem és consultar la previsió meteorològica del temps. Avui no podem comptar amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, però sí que tenim els companys del Servei Meteorològic de Catalunya que tenen tota la informació de la previsió d'avui. Parlem ara mateix amb ells. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb una temperatura força semblant a la d'ahir, amb superacions de llindar de calor nocturna en aquesta meitat sud del litoral, que es podrien tornar a repetir en alguna localitat durant la jornada de dijous. Avui ens espera un dia força assolellat. De fet, comencem la jornada sense núvols, perfecta per poder veure aquest eclipse solar que es donarà aquesta tarda. I el que tindrem aquesta tarda, al final de la tarda cap al vespre, i el que sí que tindrem serà a l'interior de la meitat nord, creixeran nuvolades, que en aquest sector sí que deixaran el cel més ennuvolat, fins i tot es podria escapar algun ruixat, i també, per altra banda, no és del tot impossible que, fruit de les nuvolades que puguin créixer a l'interior de la península o fins i tot al massís del port, poguessin arribar alguns núvols alts en aquest sector. A la resta, però, sembla que domini del sol en general. Amb tot, podem anar seguint l'evolució dels núvols a través del satèl·lit Meteosat. I d'un mes és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

finalitzem l'informatiu d'aquest dimecres repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Entre altres, hem parlat de Ciutat Jardí perquè l'Ajuntament està licitant una nova fase de renovació de la xarxa d'aigua potable per un pressupost de gairebé 350.000 euros. L'obra se centrarà a substituir la canonada d'impulsió en alta que connecta el bombament del dipòsit receptor amb el carrer Llorer per eliminar les fuites importants. Aquest projecte se suma a la millora del 15% de la xarxa de subministrament en baixa, ja executada, i la rehabilitació actual dels anomenats dipòsits bessons. Els treballs tenen un termini d'execució de 13 setmanes i han d'estar enllestits abans de finalitzar el març de 2027. També he parlat de la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima, els maduixots que viatgen aquest cap de setmana a Aix-les-Thermes per participar en la seva festa i estrenyar els vincles de germanament amb Palafolls. Durant l'estada, la colla realitzarà tallers i exhibicions castelleres on destaca, entre altres, l'enlairament d'un pilar a les pistes d'esquí. Paral·lelament a aquestes sortides, l'entitat també manté una crida oberta per incorporar nous membres a la pinya i especialment músics de gralla o timbal pels seus esquís. També hem parlat de la nostra festa major perquè l'Ajuntament ja ha adjudicat oficialment les barraques de la festa d'aquest setembre entre diverses entitats locals per espais de l'Alterfesta i també pels sopes a la fresca. L'Alterfesta comptarà amb 6 barraques a la plaça de Popi gestionades per entitats com els Maduixots o la Penya Barcelonista. També a la plaça de les Valls d'Ax els sopes a la fresca. L'adjudicació s'ha basat en criteris com el nombre de socis o l'activitat de cada entitat per promocionar el teixit associatiu del poble amb punts claus de la celebració. I finalment avui hem marxat cap a Blanes, que ho té tot a punt per la celebració de la 41a nit de Sant Bonós aquest dissabte amb una previsió de participació que espera fregar el límit màxim de 5.500 dorsals. La caminada popular nocturna proposa un recorregut de 8 quilòmetres pel nucli urbà i espais emblemàtics com el Jardí Botànic Marimurtre o l'ermita de Santa Bàrbara sota el cel d'estiu. Les inscripcions en línia es tanquen aquest dijous de matinada a un preu de 4,60 €, passant després a la modalitat presencial a l'Ajuntament o al Decathlon per 5,50 € fins a exaurir les places. Com és tradició, la prova manté un vessant solidari permetent als inscrits fer aportacions voluntàries destinades íntegrament a una entitat d'acció social de la vila.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 12 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes les notícies d'avui i d'aquesta setmana i d'altres les teniu disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.